Hola, què tal? Bon dia. Avui és dilluns, és 4 de maig. Ja hem iniciat el cinquè mes de l'any, el temps passa volant. I també ha passat volant el cap de setmana, perquè el Festival Nòmade va celebrar la seva cinquena edició amb activitats a diferents municipis, com la inauguració, que va tindre lloc a Moixent amb un acte institucional, i el concert de la Perra Blanco. El dissabte, el festival es va traslladar a Ontinyent, on el Museu del Tèxtil va acollir el mercat gastroartesano amb gran afluència de públic, música en directe amb microbambo, vis dels Serres dels Alforins i gastronomia local.

0: por hoy. Àngels Barceló.
1: Ràdio Ontinyent, Cadena SER. En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baila el baila. Miguel Coy.
2: Hola, què tal? Molt bon dia, benvingudes, benvinguts. Nova edició de l'Hoy por Hoy, un Tinyent Vall del Baida. Nova setmana en este 4 de maig de 2026. Clar, és que al mes de maig no havíem estat així encara, perquè l'1 de maig va ser festa, divendres, etc. Però ja estem així, ja estem preparats i preparades per a donar tot el que hem preparat en els pròxims minuts i en les pròximes hores així a Ràdio Ontinyent, a la Cadena SER. Com sempre, comencem per l'horatge. Un horatge... Pero... lleig no, molt lleig el d'avui, ha plogut i molt al llarg del matí. Anem a veure quina és la previsió per a les pròximes hores. La porta, com sempre, el nostre benvolgut Lluís Francesc. Hola, Lluís, bon dia.
3: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia. La setmana es presenta amb atmosfera inestable, amb cels que seran variables i probabilitat de precipitacions irregulars, fins i tot algun conat tempestuós. En relació a les temperatures, avui pugen valors termomètrics que a partir ja de dimecres es quedaran enregistrats propis per a l'època de l'any. De moment, este dilluns puja les temperatures màximes a Sia Ontinyent i a la Vall d'Albaida, cels que alternaran entre nuvolosos intervals. No descartem ja de cara a la vesprada precipitació, fins i tot algun corrent tempestuós. Els vents es mantindran variables també demà dimarts, amb més clars, però sense descartar probabilitat de precipitació de cara a la vesprada. I les temperatures en descens, principalment les mínimes. Demà les màximes són les mateixes que avui.
2: Demà les màximes les mateixes que avui, però temps inestable. Anem a veure les temperatures a hores d'ara, 12 i 22 minuts, en directe. Tomàs Marín, molt bon dia.
4: Bon dia, Miguel, què tal?
2: Molt bé. Ha plogut, ara no sé si plou, però està...
4: Pareixia que no, eh? No? M'ha sumat fa una estoneta i no, però veient el temps i veient els núvols grisos que venen, molta cura i agafar el paraigua, que és important.
2: Exacte. I temperatures, què tenim ara?
4: En estos moments la temperatura en tinguin és de 16 graus. Bona temperatura, a sea eta.
2: Molt bé, molt bé.
4: Bueno, la temperatura a la nostra comarca, la Vall del Baida, es troba entre els 14 que marca Fontanars dels Alforins i els 17 que marca el municipi de Montaverner. Per donar-te dos exemples de com estan les coses geogràficament a la comarca, tenim 16 graus a Carrícola i 17 al municipi de Benigànim.
2: Doncs sí, això són les temperatures. Al llarg de la setmana ja ha dit que les mínimes, Lluís, que baixaran. Estarem atents i contarem, com sempre, cada dia quines temperatures tenim a aquestes hores del migdia. Anem a la picaeta, va!

0: por hoy en Tinien Baida al Baida. La picaeta.
1: A mí me agrada el arroz que fa la mamá. A mí me agrada el arroz que fa el papá. Si arribes con te podrem fer la picaeta. Diglias cosins
2: que... La picaeta que anem a fer sempre, com sempre, amb els companys i companyes de Ràdio Tinien Cadena Ser, encara que només he saludat a Tomàs Marín i habitualment salude a Carmen Úbeda per al tema temperatures, etc. Però és que, encara que ara crec que no plou, han eixit d'excursió.
3: Que bé.
2: Anem a saludar ja a Carmen Úbeda. Carmen, què tal? Molt bon dia. Ah, no, pues no, Carmen, mira, no Carmen, està no. Ahí. A veure, Esteban Arroyo, molt bon dia.
4: Molt bon dia, ara companys.
2: Sí, què tal?
3: Està pipí.
4: Molt bé. Molt bé. Doncs, així, ja que estic al costat d'una finestra...
2: Sí, perquè la cobertura...
4: Ara mateix, Sí. Sí, per això.
2: És que tenim un problema de cobertura. No sé si Carmen ja està ahí. Momentet.
5: Sí.
2: Carmen, ja
5: està...
2: Sí? No.
5: No sé
2: per què, però la cobertura...
3: Que sorpresa que la cobertura
5: falla. Que la cobertura...
2: Ara pareix sí. Que sí. Conteu-me on esteu. Conteu-me on esteu, primer. Esteban.
4: Sí, doncs estem a l'IES l'estació, així se n'hem vingut perquè volem parlar amb part de la comunitat educativa d'este centre i de la comunitat educativa de la Vall d'Albaida, perquè estan preparant-se per a unes setmanes clau donada eixa convocatòria d'una vaga educativa indefinida prevista a partir del dia 11 de maig.
2: Sí, sí.
4: A parlar en uns minuts.
2: Perfecte, això serà no res després de la picaeta. Estem intentant contactar amb Carmen Úbeda, però pareix ser que la cobertura no li deixa.
3: I si ens escolten i veuen que funciona bé.
2: Exacte.
3: Quietos paraos.
4: No, jo m'he quedat
3: ahí, Esteban, perquè t'has escoltat.
4: I no em menege, eh?
2: Millor.
4: Com va passar en Bocairent, em vaig quedar ahí enmig de la plaça i d'ahí ja no em menejava.
2: Sí, queda't ahí. Anem a veure si podem... No podem parlar en Carmen, ara no me deixa. És que això, de veres...
3: Les noves tecnologies venien a arreglar-nos la vida
4: sí.
3: I es donen més dificultats que altra cosa.
2: Dona igual, ho intentarem, però anem a contar que és el que hem previst i que hem preparat per a l'oi por oi d'avui, d'este dilluns 4 de maig de 2026. En no res, ja ho he escoltat a Esteban Arroyo, parlarem des d'aquest institut de l'estació perquè allí és on s'ha format ixa plataforma dels docents per a la vaga indefinida que van anunciar fa uns dies i que no només estarà la gent d'Ontinyen, sinó de tota la Vall d'Albaida. És una assemblea comarcal que van fer de docents la passada setmana i van arribar a un acord i volem parlar de quin és aquest acord i què és el que van a fer, si serà indefinida, si serà només d'unes setmanes, quanta gent participarà. Bo, sabem que serà a partir del proper 11 de maig. Això sí que ho sabem, que tenim la data i que la vaga començarà el 11 de maig, però volem conèixer més coses i connectarem, per això estem ahí en directe a l'IES l'estació. A segona hora se n'anirem a Bocairent perquè parlarem de bandes de música i del certamen de bandes de música de la Diputació de València, que va ser este cap de setmana, i hi ha una banda de la nostra comarca que ha resultat, podem dir, guanyadora, primer premi. Per què? Perquè en la secció especial d'este certamen s'han donat 3 primers premis. No un primer, segon i tercer, no, 3 primers premis. Imagineu la qualitat que hi havia en les bandes que participaven. Doncs anirem a Bocairent per a parlar amb l'associació, la Unió Musical de Bocairent, amb el seu director, Antoni Úbeda, per a que ens conti com ha sigut l'experiència i com estan després de rebre ixe premi, un dels 3 premis que s'han donat en ixe certamen. Després parlarem d'intel·ligència artificial amb Clara Soler, intel·ligència artificial per a tots els públics, i per acabar, per a la recta final del programa d'avui, estarà amb nosaltres Jesús Insa, amb la seva playlist. Sempre ja veurem dedicada a què exactament esta setmana, després l'escoltarem. I d'esta manera arribarem a les 2 del migdia i serà arribar a hora 14 Anima Nacional i després hora 14 en Tinyen Vall del Baida amb Tomàs Marín i Carmen Úbeda. Tomàs, què tenim avui?
3: Vaga educativa.
2: Molt bé.
3: És la realitat a falta d'una setmana de que comence la mateixa, com esmentaves anteriorment, ixa assemblea de docents que s'ha realitzat a la nostra comarca, que a més d'ixa pròpia activitat en el dia de la vaga educativa va realitzar com diverses activitats al voltant de tot el que va suposar esta vaga i d'esta vaga i com no les reivindicacions que han proliferat en la mateixa, en aquesta aturamenta. Bueno, és un dia on anem a parlar també del servei de recollida de residus. Hi ha novetats, hi ha reunions, hi ha claus, a replegar, no a replegar, com estan les coses, horaris, reunions, ho comentarem també al llarg del nostre Hora 14, en un dia on també estem pendents de valoracions, com no, del Festival Nòmade on tenim Terres dels Alforins. Tenim una sorpreseta també, ho contarem en una estoneta. I també cal parlar, com no, del pròxim cap de setmana, perquè ja ve la fira de tendes Tapes i Rock. No parem, i ni esperem que mai parem, perquè serà molt bona senyal, la veritat. En un dia també on hem conegut, bueno, van conèixer la setmana passada, si no recorde malament, que ja tenim aquestes idees finalistes per a l'Ontinyent Participa.
2: Per a aquest
3: sistema que s'ha realitzat, aquest sistema de votació, de participació ciutadana, perquè els veïns i veïnes d'Ontinyent pogueren donar la seva idea de què podríem aconseguir mitjançant aquests diners que proporciona aquesta regidoria, doncs diverses idees d'allò més que interessants que tractarem. Són unes 20, una cosa així, si no recorde malament, i us anirem contant ara, que és el que toca, que és al cap i a la fi votar per aquestes idees. Ens centrarem també en l'àmbit comarcal, l'àmbit sistema de la banda de Bocairent. També parlarem de que demà comença ja lo de Malferit, un tema del que vam parlar així en aquesta taula, aquest campionat d'Espanya de coloms esportius.
2: Correcte.
3: Comença demà i a més, vull recordar-lo perquè hi ha diversa informació de servei que és important per als veïns i veïnes d'Aielo en els moments en els que es realitza aquesta prova, com per exemple els bossals per als gossos i gosses en aquests moments, perquè a veure si tenim un problemet ahí i és el que menys vulguem.
2: Sí, perquè a més és que són coloms de competició, saps? Que no és...
3: Estan més que preparats.
2: Estan més que preparats, cuidao.
3: També parlarem de la comarca, farem parada en Castelló de Rugat, també farem parada al Baida, entre altres municipis de la comarca, i ja centrant-nos, i estem a dilluns, perquè te facis una idea en tota la programació que hi tenim d'un cada setmana, que té la Fira de Tendes Tapes i Rock, la legendària d'Ontinyent, també tenim la Festa del Xou del Palomar, és a dir, que arriben dies fortets i esperem que la pluja ens permeta gaudir dels mateixos.
2: Aprofitem per a dir, ja que estem nomenant-lo, que en la Fira de Tendes Tapes i Rock estarem presents.
3: Com no?
2: Radio Ontinyent Cadenas,
3: no,
2: estarem ahí. Estarem, ara ho dirà i contarà Esteban, però el divendres per la vesprada farem un especial de la ventana a la inauguració de la fira, i el dissabte estarem també en directe fent un A Vivir, que són dos dies, especial d'una horeta, on la legendària serà molt protagonista.
3: Sí, Tomàs, estem preparant cosetes,
2: a veure sorpreseta.
3: Jo puc dir que la sorpreseta podria fer que no participara en el del divendres de les 7:20 de la vesprada. Jo ja ho deixo clar.
2: Sí,
3: el per què, ja després us anirem a contar més coses i pot ser que inclús dijous ja us ho podem confirmar a nostres oients. Estem cuinant, exacte.
2: Cooking, després de l'hora 14 tenim Ser Deportivos.
3: Exacte, bueno, Ser Deportivos, marcat per tres noms propis, i cal donar-los l'enhorabona perquè, ostres, és impressionant. Després d'este cap de setmana tan roïa i raro, sobretot de temperatures i de gaudir de temes i d'idees i d'esdeveniments, ens han donat tres grans alegries, tres esportistes d'Ontinyent.
2: Bueno.
3: Laura Bordera, campiona d'Europa de marxa nòrdica.
2: Brutal.
3: Va aconseguir aquest campionat a Catània, a Itàlia, i a més este cap de setmana en el món de les carreres d'obstacles, les OCR, José Vila s'ha proclamat campió d'Espanya en categoria elit, i Amador Martínez, també veí d'Ontinyent, s'ha proclamat campió d'Espanya en màster 55. És a dir, que en dos esports minoritaris anem a dir...
2: Lo de la marxa nòrdica
3: és una locura.
2: 20 boig, tio. Ja veres, eh?
3: Tenim antecedents, de la marxa nòrdica i la seva qualitat en Ontinyent, però sí que és de veres que comptar amb una campiona d'Europa d'ací de la capital de la Vall d'Albaida en un esport que es diu marxa nòrdica, que jo crec que amb lo de nòrdica tindrien que tindre clar tots i totes.
2: Clar.
3: Qui tindrien que ser els millors, doncs mira per ahí, Laura, que és brutal. Enhorabona.
2: Estem gestionant, a veure si podem parlar amb Laura
3: esta
2: setmana, per a que ens conte d'on ve tot això.
3: Marxa nòrdica.
2: I com arribes a ser campiona de marxa nòrdica,
3: és una locura. Bueno, són aquestes claus que te deixes, sobretot d'un cada setmana també marcat com una per ixe resultat del vi de la Vall d'Albaida. Geneta 2, Ontinyent 1931. Dos gols tempranes del conjunt del Regit van marcar un partit, sobretot marcat per les necessitats d'ambdós conjunts. Necessitats nules per a l'Ontinyent 1931, que ja va dir la setmana passada adeu a les seues aspiracions a la promoció d'ascens, i d'una Geneta que continua jugant-se la vida, perquè no li val el resultat tret el passat cap de setmana davant l'Ontinyent. Tindrà que lluitar fins a l'última jornada davant el que ja és campió de Lliga, el castellonense, per aquesta permanència tan, tan necessària i tan desitjada per part de tot el conjunt taronja. Estem a 3 del descens, cal destacar-ho. Una derrota i una victòria de l'Alzira faria que l'Alzira, per gol a Berats, avançara a la Geneta. Però, bueno, nosaltres en fer els deures ja ho tindríem bé. Un empat ens serviria per a no estar en eixos de faro l'error de la classificació, però tindríem que tindre compte amb l'efecte arrossegament del play-out del Castelló B de descens de segona federació a tercera federació.
2: No, no depenen dels mateixos.
3: Exacte. Sí que depenen.
2: Si guanyes
3: fas els deures. Val. Si guanyes fas els deures, clar està que deuries d'avançar al Crevillente Deportiu, que no creguem que passe perquè l'enfrontament del Crevillente Deportiu és prou fàcil, prou assequible, i clar, nosaltres tindríem que esperar a que ni el Castelló B baixara, i si és el cas de que el Castelló B baixara, doncs un dels quatre equips que s'han classificat a promoció d'ascens a segona federació pujara. Aleshores l'efecte arrossegament, que és un rotllo i és un lío de molt de cuidado. Però així estan les coses. Bueno, en el nostre ser deportivos, introducció un poquet de temetes del dia i notícies del dia, parlarem de resultats i dels pròxims partits perquè es reprèn la competició este cap de setmana des de Lliga Comunitat de tercera valenciana, farem repàs del derbi des de les banquetes, parlarem amb Roberto Bas, entrenador de l'Ontinyent 1931, i amb Luis Miguel Garrido, amb Garri, entrenador de la Geneta, i tancarem amb l'opinió de Javi Richard, com sempre fem cada jornada de dilluns.
2: Fantàstic! I després tenim la ventana, com sempre, 7 i 20, amb Esteban Arroyo. Esteban, tenim esta vesprada que tenim?
4: Doncs sí, esta vesprada, a partir de les 7 i 20, estarà amb nosaltres el president de l'Associació Fotogràfica de Bocairent, Blai Banyó, per parlar-nos d'una exposició que podem gaudir ja d'ella a la mateixa plaça de l'Ajuntament del municipi.
2: Ah, sí?
4: En l'exterior. Sí, és una cosa curiosa. Doncs ell ens parlarà d'aquesta exposició, fins a quan estarà, fins a quan es pot visitar, qui ha participat en ella. Totes les dades es la donarà Blai Banyó aquesta vesprada.
2: Fantàstic, molt interessant. Després sí que tenim hora 25 avui,
3: sí,
2: no?
3: Que tenim hora 25,
2: torna a la normalitat, o encara esta setmana no tenim Champions?
3: Demà juga l'Atleti contra l'Arsenal en l'Emirates.
2: Mare Déu, senyor.
3: Partidàs també. Hi ha ganes d'este cada setmana per als futbolers i per als amants del carrusel. Més encara, la veritat.
2: Sí, senyor. Tinc que contar una coseta. Clar, este cap de setmana ha sigut el Nòmade. Vos en recordeu que nosaltres vam regalar abonaments per als concerts de la Glorieta d'Ontinyent. El dijous va ser quan vam regalar això, no? Dijous o dimecres, no me'n recordo.
3: Una cosa aixina.
2: Sí, no, dijous. Crec que sí.
3: Les han gaudit igualment.
2: Exacte.
3: Igual el dia.
2: I hem rebut un missatge de, crec que era Vero, una de les guanyadores, que vull llegir. M'ha donat el vistiplau, eh? Hola, equip de la cadena SER. Volia donar-vos les gràcies per els dos abonaments per al festival. Va estar tot genial i ens ho van passar superbé. Recorde que Vero anava en el seu fill d'11 anys, que es diu Pau. Diu, el concert de Sexy Zebra és espectacular. Al final, el guitarra li va donar la seua pua a Pau.
3: Toma.
2: I el xiquet supercontent. És una sort poder disfrutar d'este festival al poble i tindre l'oportunitat de veure a grups d'alt nivell tan de prop. Que bonico.
3: Que bonico,
2: Vero. Moltíssimes gràcies. Anem a cridar-la perquè diu que està treballant i per això l'altre dia la vam fer un atraco, però va agafar a la segona vegada. Doncs gràcies a Vero. També crec que era Vicent l'altre guanyador i gràcies a tots per haver participat. I tindrem més cosetes, eh?
3: Clar que sí.
2: De segur que tindrem més cosetes. Bé, i en no res tornarem a escoltar a Esteban Arroyo i a Carmen Úbeda. A veure si a Carmen Úbeda també l'escoltem, perquè no hem pogut escoltar-la així a la picadeta per el tema de cobertura, perquè tornarem a l'estació d'Ontinyent per a parlar d'aquesta assemblea comarcal de docents de la Vall d'Albaida, que s'ha format per a el tema de la vaga, que començarà el proper 11 de maig. No res, anirem a això. Gràcies, Tomàs.
3: Gràcies, adeu.
2: Uns anuncis i més coses. Salut i por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida.
5: Ràdio Ontinyent, Cadena SER.
6: Siguen las ofertas al límite en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389 euros. Dormitorio de matrimonio 449 euros. Conjunto de sofás 419 euros. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
7: ¿Más de 35 compañías de luz? ¿Comparar una por una? ¡Me loco!
8: En Tunergía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tunergía. Tú eliges, tú ahorras, tú ganas.
9: ¿No será tu energía?
8: No, no. Tunergía. Infórmate en tunergía.es.
10: ¡Ya estoy en casa!
11: Mira, cariño, ven, mira lo que he comprado.
10: Verás, a ver qué has comprado ahora.
11: Mira, flipa.
10: ¿Un ventilador de techo?
11: Y tiene iluminación, mira. Luz fría, luz cálida. Luz fría, luz cálida.
12: En Bricochimo tenemos un ventilador de techo con aspas retráctiles por 50 euros solo hasta el 31 de mayo. Sí, ventilador de techo por 50 euros. Corre porque vuelan. Bricochimo, Avenida Almach 65, Ontinyent. Luz fría, luz cálida.
10: Que sí, pesado.
13: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para... ¡la tuya! Por usarla cuatro veces y pagarla todo el año.
14: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
0: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: ni jugues si no tens permís.
1: 20 minuts i arribem a l'una del migdia. La passada setmana es va constituir l'Assemblea Comarcal de Docents de la Vall d'Albaida per coordinar les mobilitzacions de cara a la vaga educativa indefinida que comença l'11 de maig. I nosaltres hem volgut anar avui en directe, ara mateix, a les 12:40 minuts, a l'IES l'estació d'Ontinyent per a veure en què consisteix esta Assemblea Comarcal de Docents de la Vall d'Albaida, si va més enllà de la vaga educativa indefinida que comença l'11 de maig. Volem conèixer moltes coses i per això s'hem desplaçat fins allí. Allà estan Esteban Arroyo i Carmen Úbeda. Hola, Esteban.
2: Hola de nou, Miguel. Efectivament, després d'aixa constitució recentment de l'Assemblea Comarcal de Docents, el professorat ha decidit coordinar-se per impulsar aixa resposta conjunta davant les retallades i les condicions actuals de l'ensenyament públic. Estan amb nosaltres Javi Bañó i Pablo Ferrer. Ells són membres d'aquesta Assemblea Comarcal i professors de l'IES l'estació. Primer que res, Javi, quines són les principals reivindicacions que vos ha portat a convocar aquesta vaga i a constituir-se com a assemblea comarcal?
3: Val, bon dia. Hi ha diversos motius, val, variats. Sobretot el més important al volta siga el de poder atendre millor al nostre alumnat pel que fa a la reducció de ràtios i pel que fa a la confecció de plantilles que siguin suficients per atendre'ls. I això són dos dels motius més importants que tenim. A això li afegim una sobrecàrrega burocràtica que sols quan estàs un poc treballant en determinades actuacions, com pugui ser la resolució de conflictes en l'aula i demés, ens resta molt de temps per a prendre mesures efectives i reals i no sols quedar-se en, doncs, en la confecció de tota aquesta paperassa que a vegades ens limita molt. També tenim, Pablo, si vols continuar.
4: Sí, per a ser concret, no, perquè explica Javi de la reducció de ràtios, actualment es treballa en un màxim de 30 alumnes per classe en l'ESO i 35 en batxillerat. Però la realitat és una altra, no? Perquè totes les lleis educatives que van fent-se, totes van orientades a unes metodologies més actives que impliquen els treballs cooperatius. Clar, i això en 30 alumnes en classe és molt, molt difícil portar-ho a terme. Estem moltes vegades en una situació incoherent, no? Perquè per una banda se'ns demana que fem una tasca amb una nova pedagogia, però per altra banda tenim unes ràtios que ens impossibiliten fer-ho. Així, per exemple, a l'institut, a l'estació, als primers nivells de l'ESO s'aconsegueix treballar amb ràtios baixes, 23 alumnes, però clar, a costa de que el centre agafa hores disponibles per a crear un grup més i poder baixar aquestes ràtios. I de rebot el que estàs fent és perjudicar altres cursos, perquè estàs destinant molts recursos a fer aquestes de doblament en primer i segon de l'ESO que no pots aplicar després altres coses que poden ser útils en el funcionament del centre.
2: Quins serien els canvis urgents que reclamaríeu a la conselleria?
3: Bé, primer de tot seria importantíssim aquestes ràtios de les que parlava el meu company Pablo. Val? Nosaltres, Pablo i jo, som professors d'àmbit, som tutors i trobem, per exemple, un cas molt evident, podem ficar l'alumnat, per exemple, que ens arriba a primer de l'ESO i poder atendre-los en aquests grups reduïts, pensem que és transcendental en aquesta transició, per exemple, de primària a secundària, però després també pensem que per a la resta dels cursos és important que això es faça. La finalitat és atendre millor a la diversitat dels alumnes que tenim, que és una oportunitat, la diversitat és algo bo, és algo enriquidor, però necessitem tindre ferramentes i necessitem tindre temps per a poder-los atendre adequadament. Això és una de les principals reivindicacions que tenim.
4: Clar, totes aquestes hores que dia jo que es volcaven, no?, en desdoblar grups, són recursos que...
1: Doncs pareix ser que estem perdent la comunicació. Esteban, no sé si m'escoltes, però acaben de tindre problemes seriosos amb la cobertura. Anem a intentar tornar a connectar amb ells, amb Esteban Arroyo i Carmen Úbeda, a veure si tenim més sort, si podeu manejar-vos, no sé si fora del centre, ja veurem si podem tornar a connectar.

0: Mal dia per a les connexions. Bueno, on tinguem és un mal dia per a les connexions, sobretot a la cobertura, moltes vegades. Però avui, mare de Déu. A veure si podem escoltar al nostre company Esteban Arroyo. Hola, Esteban, molt bon dia.
1: Hola de nou, Miguel. Anem a tornar a intentar. Sí. Ha sigut casualitat que s'ha ficat així a ploure fort i ha caigut la cobertura totalment. I ha sigut quan ha passat el que ha passat. Eixe problema tècnic. Els preguntava jo... Així, doncs, quins eren els canvis que consideraven urgents en el sistema educatiu, Pablo, per on anaves?
2: Sí, havien dit que era molt important el fer de les ràtios, aconseguir baixar-les de les 30 que estan en l'ESO i 35, que no ho havien dit, en batxillerat. És fonamental poder baixar aquestes ràtios per a poder donar una educació més personalitzada i de major qualitat. També això d'anar acompanyat amb un reforç de les plantilles per a que puguen reforçar aquesta tasca, com havien dit, no?, d'atenció a la diversitat, que és molt útil i molt interessant perquè és alumnat que sempre està present a l'aula, però abans no es veia i ara sí, perquè tenen el mateix dret que la resta d'alumnat de tindre una educació de qualitat. Aleshores, això és molt important implementar-ho. I una de les terceres coses que havíem... que reclamem és el fet que hi hagi unes infraestructures dignes. És a dir, que hi hagi unes infraestructures, per exemple, en el nostre cas, s'està ara acabant, o en teoria s'està acabant el nou centre, però és a partir d'un projecte edificant que vam posar en marxa l'anterior Consell, el Consell Botànic, però pel que sabem ara, l'actual administració valenciana està ficant més barreres que ajudes a poder acabar aquestes infraestructures. I és molt important, també les famílies estan recollint signatures perquè hi hagi un benestar climàtic dins de les aules, perquè a època d'estiu, a partir de maig, les temperatures pugen moltíssim i és molt difícil poder donar classe en condicions.
1: Alguna reivindicació més destacaries?
3: Sí, també, com no, reclamar un poc la pèrdua de poder adquisitiu que tenim des de l'any 2011, quan el sou base el tenim congelat, i la pèrdua del poder adquisitiu està al voltant del 25%, d'acord? També pensem que és important. I, per últim, també, el continu atac a la nostra llengua, val? El garantir el valencià com a llengua vehicular d'aprenentatge, clarament en contra de les imposicions del Consell d'Autors Només Valencians i de... a partir de l'any passat van tindre la tria per part de les famílies, que va generar molt de conflicte, el que fa a la llengua vehicular dels seus fills, i que això ens condiciona l'agrupament dels nostres alumnes, i en aquest agrupament, si sols es fixem en la llengua, no hi ha cap altre criteri pedagògic que considerem que és important que es tinguin en compte per a poder-los atendre-los correctament.
1: Javi, per què considereu necessari que teniu que agrupar-se els diferents centres educatius de la comarca?
3: Trobem que és fonamental, perquè... per a totes aquestes coses que estem reclamant, són xicotetes situacions que han anat ocorrent en els últims anys i que trobe que arriba el moment en què hem de dir prou i ens hem de plantar. I també trobe que en aquest sentit és importantíssim que estem units. Estem units, que prenguem actuacions, que puguem explicar a les famílies, que prenguem actuacions que siguin rellevants, i per això la importància d'aquesta associació.
1: Com podria afectar la vaga a l'organització diària de les pròpies famílies?
2: A veure, això és una part importantíssima, no? I abans d'arribar allà volia dir que el fet d'arribar a aquesta situació d'una vaga indefinida és, podem dir que és l'últim moviment que podem fer, no? El moviment quasi la desesperada, perquè hem de recordar que al novembre ja vam fer una primera vaga que va tindre un recolzament positiu, però és que al març van tornar a fer una altra vaga, que encara va ser un moviment més significatiu. Aleshores, la conselleria no s'ha mogut, perquè aquestes reivindicacions que hem explicat ja portem molt de temps dient-les. I la conselleria està donant llargues, evitant la negociació, fins que ara s'ha plantejat aquesta vaga indefinida. Clar, ara es trobem que estem a final de curs, i una de les coses que més preocupen a les famílies, com és normal, és el fer de l'avaluació. Ja no només per l'alumne que està esperant a les proves PAU, que necessita una nota per accedir a la universitat, sinó també per l'alumne de quart de l'ESO, que pot titular, o també l'alumne que promociona d'un curs a un altre. És a dir, la nostra intenció no ha sigut mai esperar a ser l'última hora per a fastidiar. És a dir, no és bé la inacció de conselleria la que ens ha portat a prendre aquesta mesura quasi cada desesperada, que ni és de bon grat per a les famílies ni, òbviament, per a nosaltres tampoc.
1: I com podria afectar això a l'alumnat?
2: Joder, pel que fa a l'alumnat, el fet és que estem ara parlant i reunint com podem fer que, òbviament, l'alumnat isca el més perjudicat possible. Nosaltres treballem amb ells i, òbviament, tenim una estima cara a ells i no volem en cap moment volem perjudicar-los. Però sí que és cert que la conselleria ens ha obligat a prendre aquestes mesures degut a la seva inacció. I ara el fet serà el perjudicar el menys possible a l'alumnat i també a les famílies.
1: Quin missatge li diríeu, llançaríeu a les famílies?
3: Els enviarem un missatge de recolzament, val? Perquè al fi i al cap aquestes actuacions, encara que hi ha diferents motius, com hem explicat, el més important és per el benestar dels seus fills i de les seues filles en una escola pública en la que tenim que garantir oportunitats per a totes i per a tots els nostres alumnes. De manera que veure que encara que pugui ser ara una certa incomoditat a la final de curs, la situació que explica Pablo, que ja fa temps que anem arrastrant-la, aquestes mobilitzacions que mostren el seu suport, que puguen acudir a diferents actuacions, concentracions que realitzem, que les famílies també estan convidades als tancaments que hi ha previstos i convidar-los a que estiguin del nostre costat perquè és estar del costat dels seus fills i de les seves filles també.
1: De quina manera poden informar-se les famílies? De quines són aquestes accions que aneu a prendre a banda d'aquesta vaga indefinida?
2: Doncs bé, per al proper dia 7, que tenim previst, estem acabant d'ultimar el lloc on es farà, tenim previst una reunió informativa per a les famílies, per a explicar-los tot això que estem contant ara Javi i jo, però si poden existir alguns dubtes més concrets o inquietuds que puguen tindre, la nostra idea és clara, no? És ser totalment transparent, no amagar res i explicar tot el que estem movent-se i per quina raó estem movent-se. És a dir, òbviament, el que necessitem és que les famílies ens recolzen perquè darrere està la defensa d'un sistema públic, educatiu en aquest cas, de qualitat.
1: Què hauria de passar per a que es desconvocara la vaga?
3: Bé, que parlarem i que d'una manera clara i decidida des del Consell es prengueren de manera seriosa aquestes reivindicacions que tenen, que estem realitzant i que de segur que trobaríem un encontre fàcil, un punt d'unió fàcil, si es prengueren, ¿vale?, sentaren i a parlar amb nosaltres d'una manera seriosa, trobo jo.
2: La resposta de la conselleria ha sigut dilatar el calendari. Després de la vaga de març, ells van dir, va, el negociarem, però anem a allargar-ho fins a octubre, com una manera de buscar la desmobilització del professorat i intentar evitar esta vaga indefinida que hem plantejat. El que passa que la jugada no es va eixir bé i el professorat ha aconseguit agrupar-se, actuar conjuntament i amb uns principis molt, molt clars i que és el que busquem.
1: Voldríeu llançar algun missatge a altres docents de la comarca que encara no s'han unit a aquesta assemblea?
2: Sí, jo crec que al final tot això és una cosa molt personal, no? És a dir, el dret de la vaga, òbviament, és un dret personal, però hem d'anar un poc més enllà i està clar que a ningú li va haver declarat una vaga indefinida, però el que es busca és el que estàvem dient, no? Millorar els serveis públics, que dels últims anys ja sí estan patint moltes retallades, no només en educació, sinó en sanitat també, i la ciutadania han de plantar-nos i diu que ja prou. Per tant, jo sí que faria una crida a la resta de companys i companyes que estiguin indecisos en que sumen a la vaga per a sumar i millorar l'educació pública.
1: Javier Baño i Pablo Ferrer, moltes gràcies. Qualsevol cosa podeu transmitir-la a través de les zones de Ràdio Ontinyent. Gràcies.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Doncs Miguel, ens quedem així, que no res, arribem a la una.
0: Sí, a veure si ens dona temps. No sé si els tancaments, quan tenen previstos fer els tancaments? Així ràpidament, si pots preguntar-lo.
1: Quan teniu previst fer els tancaments?
2: El tancament està previst per, si no m'equivoco, el dia 7. El dijous, aquest dijous dia 7.
0: Vale.
1: Durant tota la jornada educativa, no?
2: Sí, serà a partir de la vesprada. La idea és per una aquesta jornada informativa per a les famílies i després fer el tancament. Uh-huh. En principi, a les aules del Vicent Gironès.
0: Molt bé.
1: De vesprada. Perfecte.
0: Molt bé.
1: Alguna cosa més, Miguel?
0: No, ja ho tenim, que arribem a la una del migdia. Moltíssimes gràcies, sobretot per el tema de cobertura i tal. Demanem disculpes als oients, però gràcies, Esteban, gràcies, Carmen, pel treball.
1: Gràcies, fins ara, adeu.
0: Adeu. Arribem a la una del migdia i així.

0: I és que este cap de setmana el Palau de la Música de València ha tornat a ser l'epicentre del món bandístic amb la celebració del certamen de bandes de la Diputació. Una cita que any rere any marca el nivell real de les societats musicals valencianes. Parlem d'una edició, la número 49, que ha deixat clar que el moment és especialment dolç per a les bandes. Nivell altíssim, molta igualtat i decisions del jurat que reflecteixen justament això, que cada vegada és més difícil marcar diferències. I en aquest context hi ha una notícia que ens toca de prop. L'Associació Unió Musical de Bocairent ha aconseguit un primer premi en la secció primera, confirmant una trajectòria que ja fa temps que apunta cap amunt. Un resultat que no arriba per casualitat, sinó després de molt de treball, d'hores d'assaig i d'un projecte musical que continua creixent. Però volem entendre bé què significa este premi, tot el que hi ha darrere. Saludem ja el director de l'Associació Unió Musical de Bocairent, Toni Úbeda. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvingut al programa i enhorabona.
1: Moltes gràcies, de veritat que molt contents.
0: Clar, un primer premi en una secció primera que s'han otorgat tres primers premis. Això parla clarament de la qualitat que hi ha, no, Toni?
1: Sí, exacte. El certamen provincial, si algo té d'especial és que competeixes contra tu mateixa, ja que depèn de quin número de punts aconsegueixes, pues, tens primer, segon o tercer premi. Aleshores, ja veus, si s'han donat tres primers premis és perquè el nivell ha sigut molt, molt alt.
0: Clar, tu imagina't. Com es digereix un resultat així des de dins? Perquè, clar, des de fora sona molt bé i estem tots dient, ostres, però com es digereix un resultat així?
1: De moment encara estem en ello, la veritat, perquè ha sigut pues, un colp molt gran d'emoció i estem vivint-ho amb molta il·lusió i sobretot pues, això, molt contents i donant-se compte del que hem fet, perquè nosaltres anàvem allí amb tota la humilitat del món, hem treballat de valent i aleshores pues, que ens reconegueren tota aquesta feina amb un primer premi, per a nosaltres això ens ha sabut a autèntica glòria.
0: Com a director, una vegada ja ha passat, sap realment què és el que ha marcat la diferència en el vostre cas, per exemple?
1: En el nostre cas, jo crec que ha sigut anar amb una banda molt compensada. Hem treballat molt, aleshores anàvem molt, molt, molt, molt treballats cada compàs, cada nota, cada fragment, i això ens ha fet que hem sonat a un equip molt unit. Aleshores, la banda ha sonat molt compensada i equilibrada.
0: Però què vol dir compensada? Clar, perquè una banda compensada jo penso a lo millor en l'edat o l'experiència o no. Parles d'instruments, parles de musicalitat.
1: Exacte,
0: no?
1: Parlava un poc de musicalitat, és on tots els components anaven a la mateixa direcció. No sé, el treball ha estat de tots. Aleshores, tots anàvem en una mateixa idea, una mateixa musicalitat, i això de fora també s'uneix. El que tu em dius de respecte a l'edat, sí, t'he de dir que de les tres bandes que van participar, la nostra, sens dubte, era la més jove. Que algo que ses dia de fora era, ostres, com pot ser que en una secció així pues que vagin 90 persones i que la mitjana d'edat siga tan baixeta, això ha sigut molt, molt, que de fora impactava, la veritat, que perquè ha manat gent molt, molt, molt, molt jove.
0: Clar, parlem, com deia al principi, molt del resultat, però què hi ha darrere d'aquest premi? Què no veu el públic, exactament?
1: Moltes hores de feina, moments que potser no són tan bonics, no?
0: Sí,
1: sobretot,
0: no?
1: Això, moltes hores d'assaig, molt de calfar-te el cap per a que tot isca bé, i la veritat que molta tensió acumulada. Aquesta última setmana ha sigut una locura de dormir poc, perquè els nervis, de que tot vols que vagi bé, veure si com el valoraran. Al final, sempre que t'exposes a un jurat, encara que tu vagis com en el
0: tranquil,
1: sentiment,
0: no?,
1: de que vas a fer-ho el millor possible i no vols pensar que t'importarà massa això, el resultat, però al final sí que t'importa i t'imposa molt. Aleshores vols fer una bona feina i això és el que no es veu, tot aquest sofriment que n'hi ha darrere.
0: Clar, perquè és que, he dit jo al principi, la Unió Musical fa temps que està en una línia ascendent, podem dir. Jo no sé si este premi és un punt d'arribada o més bé és un pas més que heu donat.
1: Jo crec que és un primer punt d'arribada, de donar-se compte de que si podem, si volem, podem, però crec que això ha encès algo en la mentalitat i el cor de tota la banda, de que, ostres, que sí que es pot, sí que es pot. I aleshores jo crec que això és el començament d'algo molt més, d'algo molt més, crec jo.
0: M'agrada això. Sí. Parlaves abans de que és una banda compensada, la musicalitat. Quan prepares una actuació d'aquestes característiques, què pesa més? La part tècnica o la interpretativa?
1: Té que ser un 50-50. Primer comences treballant molt la part tècnica, perquè a tots, evidentment, cadascú, cada músic té un nivell tècnic, aleshores comences treballant aquesta part tècnica perquè la partitura tècnicament isca bé, i una vegada això ja els músics ja ho tenen, comences a treballar tota la musicalitat, però clar, sense aquesta bona preparació de la tècnica no pots treballar la musicalitat. Aleshores és com dos feines diferents que estan estructurades de manera primer una i després l'altra.
0: En altres sectors o en altres professions, podem dir, quan s'arriba a un premi d'aquestes característiques, un primer premi o una medalla d'or, imagina't, no? Sempre es parla que el que està darrere o el que està davant de tota la gent o de tot l'equip o de tot el col·lectiu, l'entrenador, en este cas el director, és perquè és molt exigent. És el teu cas, Toni? Eres un director exigent? Eres un director que parla molt els músics? Com és? Com és el teu dia a dia amb la banda?
1: Sí, home, suposo que si van sonant millor serà perquè vaig exigint-los, la veritat, però sempre intento fer-ho d'una manera el més constructiva que puc. Uh-huh. I sobretot he intentat que ells formaren part d'aquest procés, és a dir, en cada assaig, quan prenia una decisió de que algo volia que sonara d'una forma determinada, intentava contar-los el per què, perquè així ells és com que són conscients de per què estan millorant això. Aleshores, sempre intento fer-los molt partícips d'aquesta elaboració o d'aquesta preparació, ja no només d'un certamen, sinó també del concert. Així, quan aplega l'actuació, és com que ells han viscut eixa transformació, no?, de la peça. I sí, home, hem fet molts assajos, hem fet assajos dobles, hem passat allí caps de setmana sencers, aleshores sí que hem exprimit un poc això, però tinc que donar-los les gràcies perquè en ningú moment m'han fet traure a lo millor una versió més dura, perquè ells han estat super receptius i m'han dit a tot que sí, així que ha sigut, la veritat, que aquest certamen ha sigut un regal, perquè és el dia, és que no m'he tingut que enfadar en ningú moment i ficar-me tenso. Ells estaven super receptius i ha sigut tot d'una forma molt, molt sana i molt bonica. Per això el resultat vam acabar tots plorant d'emoció, inclús quan vaig pegar l'última batuta, no?, per dir-ho d'alguna manera, que vaig tallar l'última peça. Sí. La gent, quan estaven rebent els aplaudiments del públic, n'hi havia un munt de gent en llàgrimes als ulls d'eixa tensió, d'eixa orgull de lo que acabaven de fer, que no cabien en ells mateixa.
0: Quin moment,
1: i això és superbonic.
0: Quin moment, més bonic. Quin moment més bonic.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Clar, és que ahir es veu que hi ha comunicació, no? Que hi ha bona comunicació entre el director, entre els músics, entre la banda, i allò també es nota a l'hora de tocar qualsevol peça, no? Imagina.
1: És essencial. Ixe feeling entre el director i els músics és essencial. Si no, és com que no pots arribar a dins de l'essència, no?, de lo que vols traure de cada un d'ells.
0: Clar, és que el certamen també és un aparador. Jo no sé què suposa per a una banda com la vostra estar ahí, en eixe escenari, i a més tindre un primer premi.
1: Pues suposa molt. De primer és el fet d'anar a la primera secció. Clar. Ja és la secció que tot el món va a veure, no?, perquè realment és la secció més alta del certamen. I després eren els comentaris que sentia per fora de gent que no era aficionada de la banda, sinó que estava veient el certamen, inclús d'algun compositor que s'havia arrimat per allí, era, ostres, no tenen tan bona banda. Aleshores, el fet d'anar allí és com de, mireu lo que n'hi ha. I ja, pues ara, en el primer premi, pues encara més, és com de, ostres, hi ha bona banda, però damunt toquen bé.
0: Hi ha bona banda. M'agrada que digues això, perquè t'anava a preguntar per el projecte musical en si, no?, més enllà del premi.

0: involucrat, així que la banda ara està en un momentet molt dolç, el qual n'hi ha que mantindre i sobretot aprofitar-lo.
1: Quines peces vau tocar en eixe dia?
0: En el certamen van tocar, de pas doble de presentació, van tocar Bucairán, del mestre José Rafael Pascual Vilaplana, que va ser antic director de la banda, i els va regalar eixe pas doble per al 90 aniversari. Aleshores, per a nosaltres, anar al Palau de la Música a interpretar algo que estava dedicat a la banda va ser molt especial, perquè damunt té molts temes dins del pas doble que són del poble, de la zona. Aleshores, va ser molt especial. Després de obra obligada, que la vam tocar les tres bandes, és la que estava sonant abans, Reminiscències, de Josep Vicent Egea, compositor de Cocentaina. I ja per acabar, d'obra lliure, vam tocar El Jardín de Hera, de José Sunyer, una obra molt especial, perquè és una obra molt, molt, molt, molt potent, la veritat, i molt difícil tècnicament, però que resulta que va ser una de les primeres peces, en el primer concert que jo vaig dirigir la banda, vam tocar eixa peça, i els va agradar mogolló i va calar molt. Aleshores, quan vam decidir anar al certamen, estàvem entre dos, eixa era una, i al final vam decidir eixa perquè a la banda li va agradar molt i significava molt, i així es va reflejar en l'escenari, que la vam viure molt intensament.
1: Clar, has dit que són dos que trieu vosaltres i una que és obligatòria. Qui tria? És un consens entre tota la banda? Imagina que no, perquè són molts, però qui és la persona que al final diu eixa i eixa? Perquè, clar, imagina que tindràs en compte moltes coses, no? Que la peça siga tècnicament complicadeta, el millor per a tindre més punts, no ho sé, no? Com es fa i qui ho fa?
0: En realitat, aquesta vegada el que vam fer, cada vegada és un món, i cada banda suposa que ho farà de diferent manera. Jo el que vaig fer va ser proposar-ho a la junta, primer, a la junta de la banda, i vaig proposar dues peces, ahir ja vam parlar un poquet, i després ja a la banda es vam dir, anem a anar en això, vos pareix bé? Ho vam preguntar un poc, i tot el món estava d'acord. Sí que de veres que les peces naixen del director en este cas, i la junta pues diu, pues estes dos o lo que jo sempre demane consell. Sempre perquè al final jo propose i així na ells acaben de perfilar també, perquè jo vaig dos dies o és que calga dirigir, però no estic el 100% de moments dins la banda i no sé com ells poden pensar moltes coses, així que jo també vull deixar-me aconsellar per el que ells pensen. Evidentment, jo proposo unes obres i d'ahir escollim.
1: Molt bé.
0: Que va ser així.
1: Un treball col·lectiu com ha de ser, clar, perquè si no és que és molt complicat i molta responsabilitat també al final, de dir, no, pues és que si haguem triat altres peces, bo. I a partir d'ara, què, Toni? Què anem a fer a partir d'ara? Què és el primer que teniu després d'este resultat? Imagina que descansar un poquet o no?
0: Sí, ara aquestes primeres setmanes descansarem un poquet, però ja descansarem d'assajos. Nosaltres estem ja ficats per a planificar el proper concert, que tenim, si no recordo mal, el 18 de juliol, és el concert d'estiu, que es fa a la plaça de Bous, d'allí de Bocairent, una plaça de Bous molt, molt bonica, i aleshores pues, serà un concert un poc més fresquet, no?, d'estiu, que també servirà a tots els músics per a relaxar-se un poc d'aquesta tensió d'obres molt difícils. Aleshores baixarem un poc el nivell i intentarem que siga tot pues, això, més divertit de cara a estiu, i així pues, passar l'estiu, i una volta passat l'estiu pues, ja anem a per un dels concerts més importants de l'any, que és el de Santa Cecília.
1: Sí, senyor. Acabem ja. Quants músics sou a la banda?
0: A la banda, en plantilla, estarem rondant els 130 músics, una banda que s'ha fet molt nombrosa, la veritat, així que és un luxe poder anar allí a dirigir, perquè són molta gent.
1: Músics.
0: Sí que és cert que el certamen ne van pujar sols 90, perquè era fins 90, així que estarà per ahí, més o menys.
1: 130, 90 al certamen i molta joventut. Això sí que és una molt bona notícia, no?
0: Sí. Una gran part de la banda és molt jove, i això dones que estan ara estirant el carro, però també he de dir que sense els veterans
1: Clar.
0: una banda tampoc pot anar, així que té que ser un... té que estar compensat. Sí que és cert que ara pues, n'hi ha més joves que veterans per qüestions pues, del moment, però els veterans són els que aguanten un poc tota aquesta

0: energia desbocada moltes vegades que tenen els joves i aleshores fan falta tots.
1: Sí, sí,
0: uns
1: sí.
0: per a donar un poc més de caràcter,
1: no? Sí, sí, sí.
0: Exacte, i els altres per a aguantar en molts moments i també la seva veterania i preguntar-los i que ells diguin pues tal vegada va passar això, va passar allò, així que anem a fer-ho d'aquesta manera. També fa falta tot.
1: Clar que sí. Doncs Toni Úbeda, director, enhorabona una vegada més i per molts èxits. Continuarem parlant de segur. Una abraçada molt forta.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu, una abraçada. Bon dia.

I això que estem escoltant és el que va passar el passat cap de setmana i ese certamen, i el que sona és l'Associació Unió Musical de Bocairent. Impressionant!

0: Això no te la fa, no te ho fa una IA. Ai, anem a parlar d'IA, vinga, va.
1: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
2: Com cada divendres, la informació més pròxima t'espera a L'Oclar. Ja pots trobar el periòdic L'Oclar en la seva edició en paper, als quioscos i punts de venda habituals. Tota l'actualitat d'Ontinyent i la comarca. Notícies, entrevistes, reportatges, cultura, esports i la vida del nostre poble a les pàgines de L'Oclar. Informa't amb rigor i proximitat. Informa't amb L'Oclar.
3: ¿Oyes eso? Es el sonido de no pagar nada. Llega el efecto cero de Cable World. Si te vienes ahora, tienes 4 meses gratis. Así, por la cara, fibra móvil y la mejor tele a coste cero. Y si ya eres de la familia, trae a un amigo. Si se conecta, tú te llevas otros 4 meses de descuento, sin letras pequeñas. No esperes, pásate por tu oficina naranja más cercana y llama ya al 966-192-000. Cable World, conectamos con tu vida.
2: Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de Lleó 9, Xàtiva. ganesheclíptico.com.
4: Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610-2694-12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
5: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.

0: fa uns minutets que ixa peça que estàvem escoltant, que era gravat en directe en el passat certamen de bandes de música, i era l'associació de la Unió Musical de Bocairent, que això no ho fa una illa. I a lo millor Clara Soler s'enfada amb mi. Clara Soler, què tal? Molt bon dia.
1: Enfadar-me en tu no puc enfadar.
0: No, sí, pots, sí, pots.
1: Bueno, sí, podria, però que digues això no m'enfada.
0: Val.
1: Perquè no, no ho pot fer, a més el sentiment i l'alegria. I quan estàs tocant ahí, per exemple, en un concert,
0: en un certamen, lo que
1: se sent, el sentiment, això no ho posa la IA.
0: Ja ho ha dit el director, que van acabar la peça i hi havia músics que estaven plorant.
1: Però és que a mi dius això, estava escoltant-te, i m'agarra ja la llagrimeta de pensar-ho, de la emoció de que entre els nervis i els nervis d'estar allí, el cansanci que portes, quan arribes, quan acabes fas... Ai, està, que bo.
0: I després guanyes un primer premi, dius, va, anem a casa, que ja ho tot fet. Bon, de què parlem avui, a la intel·ligència artificial, bueno, per a tots els públics?
1: Pues mira, avui, la setmana passada vam parlar de IA per a estudiar, te'n recordes? Per als estudiants, sí, de qualsevol edat, de la ferramenta Notebook LM, ¿vale?, que era per ajudar-nos a comprendre, entendre, aprendre i recordar. ¿Vale? Sí. I era una ferramenta útil per als alumnes de qualsevol edat i qualsevol assignatura. I avui parlarem d'una IA per a profes. ¿Vale?
0: Profes. Els profes, ja hem escoltat en primera hora, necessiten més coses que una IA, però...
1: Ja ho sé.
0: I molt necessàries, a més. Però sí, sí, mira, està bé.
1: Jo vinc a portar el meu.
0: Que sí, dona, que sí.
1: La setmana passada parlàvem d'esta ferramenta perquè ens pot servir per a... ens podia servir per a aprendre, pues, des d'un tema d'història, ¿vale?, a preparar una oposició, traure's el carnet de conduir, estudiar un idioma, perquè t'ajudava a fer resums, esquemes, les preguntes i respostes. I clar, això ens ajudava a nosaltres com a alumnes a qualsevol nivell, ¿vale?
0: Sí.
1: I esta va agradar moltíssim. Però n'hi ha una altra cosa que passa amb la IA, i és que s'utilitza per a redactar un treball o inclús fer un examen.
0: Mal.
1: I, claro, usar la IA per a buscar informació o per a ajudar-te a redactar algo millor, ¿vale?, és una cosa.
0: I l'altre és que te fa el treball.
1: Però fes un copiar i pegar,
0: claro, es que...
1: sense haver-te llegit lo que t'ha donat la IA, pegar-ho, se posa un poquet de la teua part.
0: Si és que no,
1: explica mal les teues paraules, fes lo teu.
0: Sí, home... No es fa, no? La gent no ho fa, no?
1: No n'hi ha que generalitzar.
0: Val, sí, ja.
1: Però...
0: Un percentatge alt
1: que està, pues, directament, si el profeta ha fet una pregunta, tu vas a ChatGPT i la col·loques,
0: sí,
1: i la copies i pegues. Sense haver-ho llegit, no? I sense haver-ho explicat les teues paraules. Mm-hmm. I, clar, això està fent, pues, molt de mal.
0: Ja.
1: Això no és nou, perquè quan érem jovenets... jo recorde anar a la enciclopèdia, anar als llibres, copiar un trosset, pegar... Bueno, si no estava al copiar i pegar, perquè ho feia mama, ¿vale? Però sí que copiàvem un trosset, però l'enllaçàvem amb el que volíem dir, el fèiem nostre, no? Li pegàvem ahí una volteta, i ara això, per desgràcia, està perdent-se un poquet, ¿vale?
0: Un poquet, diu.
1: Bueno, pues avui vinc a contar-te com els profes,
0: sí,
1: detectem i sé copiar i a pegar.
0: Ah, sí?
1: ¿Vale? Sí.
0: Hi ha ferramentes o què?
1: Sí, hi ha ferramentes.
0: O és intuïció?
1: Primer, jo posaria la intuïció, perquè quan estàs donant una classe, quan ja coneixes els alumnes, perfectament, quan veus un treball, tens uns indicis clars d'una persona que a lo millor els últims treballs te s'ha fet regular i ara de repent... té una prosa, té una redacció, té una perfecció.
0: Un vocabulari. No?
1: Sí. I es noten uns texts superpolits. Clar, això es nota, no? Després, el que passa també moltes vegades és que no t'ho saben explicar. Els alumnes no t'ho saben explicar, no? Lo que han escrit o lo que han copiat i ha pegat. Entonces, claro, ahí ho notes en seguida. De fet, parlava en una professora que em dia, és que de repente en classe tinc no sé quants García Lorca, Miguel de Cervantes, perquè escriuen tots. Diu, tenen tots una redacció de repente que dius, anem a veure, per favor, utilitzeu-la per a coses bones, per a aprendre i que vos ho explique i vosaltres poder abocar-ho, però no per a copiar-ho i pegar un treball, no?
0: Clar, és que moltes vegades jo he utilitzat esta paraula en algun moment de la meva vida. No, tu veus una cosa que te redacta la IA, per exemple, i dius, jo això no, mai en la meva vida canvieu-ho. perquè és que canta.
1: Claro, i la edat també fa molt.
0: Clar, evidentment.
1: Clar, no tenim el mateix vocabulari que, vull dir, no, però gent més joveneta no té un vocabulari d'una persona que ha llegit molt o que ha viscut molt, no? Entonces això també es nota en la redacció, en les frases molt curtes. La IA el dona moltes vegades frases molt curtes. Ajá. Tot en punts, yeah. Saps? En un vocabulari que, pues bueno, que es nota, no? I després que no posen exemples, etc. I oralment no sap el que ha escrit. Yeah,
0: no sap defendre el treball.
1: Correcte. Després...
0: Bueno, d'acord, igual.
1: Contame.
0: No, que jo recorde, i això jo fem fa molts anys, com tu deies, els treballs estos que després tenies que dissertar sobre el treball i, hòstia, recorde dissertacions de companys i companyes meues que eren de dir, mare Déu, senyor.
1: Claro.
0: Han fet el copia-pega de l'enciclopèdia, però no han llegit res.
1: Claro. No, anaves llegint i anaves escrivint directament en el boli.
0: Però no s'entès res.
1: No t'has llegit res, no t'has entès res, sí. Correcte. Bueno, pues això és una part que el profe ja detecta. I després estan les ferramentes. N'hi ha ferramentes de IA per analitzar IA, ¿vale? I el que fan és analitzen la probabilitat que un text hagi sigut generat per IA, basant-se en patrons lingüístics i altres indicadors, ens diuen quin percentatge té d'IA i aquest text. Val? Per exemple, n'hi ha una que és la que sol gastar jo, n'hi ha més, ara te'n comentaré diverses d'aquestes ferramentes, però n'hi ha una que es diu textguard.ai.
0: Textguard.ai.
1: Sí,
0: val.
1: De text guard. De texto guardado, sí, pues sí, text guard. bueno, i aquestes que fan? De fet, jo, quan ahir estava preparant el tema d'avui, la secció d'avui, jo m'ajudé de la IA per a traure informació, per a buscar informació, però després la faig meua. I antes de fer la meua, li vaig passar el que jo havia escrit, la introducció, i després la informació que ella m'havia donat, este text que jo tenia, mig en castellà, mig en valencià, ¿vale? Li el vaig a pegar a esta ferramenta. I el que fa és analitzar... Espera que no m'hi veig, ¿vale? Vaig a dir-te el que analitza. Escaneo de texto generado por IA, detección de patrones artificiales, análisis de estilo de redacción y revisión de la coherencia del contenido.
0: Madre.
1: ¿Vale? Ho analitza. Es posa a analitzar com una loca. I finalment em va dir, el 63% d'este text té signes de IA.
0: Mira, ¿vale? Molt bé.
1: Que era deberes, ¿eh? Que era deberes. Yo había escrito al principio y después había continuado en la buscando información y la vaya a pegar. Esta versión de esta herramienta, en este caso, es una versión gratuita y sense y no nos dona más información, no estic donada de alta. Si el dones de alta ya el diu quin text exactamente está generat per IA y quin creu ell que está generat per un humà. ¿Vale? N'hi ha ferramentes, estàs gratis, i ja el dic, no estic donada d'alta en un correu electrònic i una contrasenya. Tenim altres opcions.
0: Vale.
1: Copilics.
0: Copilics?
1: Sí,
0: Wikileaks.
1: Com Wikileaks.
0: Ah, mira.
1: Però Copilics, que detecta tant IA com plagi.
0: Ah, plagi, això està molt bé.
1: Sí, i va molt bé per a textos llargs. GPT-0, que marca també fragments concrets. I què més? Killbot i a Detector, útil per a comprovacions de xina ràpides. N'hi ha un altre que es diu Copilatio.
0: Compilatio.
1: Compilatio, perdona. Molt utilitzada també per a, en entorns universitaris per a treballs més serios i més llargs com un TFG, per exemple.
0: Ostres, clar.
1: Sí, sí. Però, bueno, cap ferramenta és perfecta. I, claro, l'usuari sempre va per davant de les tronades. Que, per cert, quina trona m'ha trobat
0: trona,
1: jo
0: així
1: quan he entrat al tinyent. En el Baida no caia ni una gota i ha arribat així.
0: Ha passat dos vegades avui, el matí. Este matí allà a les 10 i mitja, 11, i ara, quan estem en el programa en directe,
1: sí, sí.
0: Que ha caigut de tot.
1: Sí.
0: La cobertura del mòbil, tot.
1: Sí, veres, Ha sigut entrar així i no es m'havia agarrat per ahí, pues. Bueno, pues, com vos deia, això no és perfecte i la gent va per davant. Entonces, clar, van provant, no?, triquiñueles i diferents ferramentes. I així, en moltes guies educatives es recomana que es combinen una o dos d'aquestes ferramentes per a reduir errors, ¿vale? I sobretot mirar el context, perquè de vegades una ferramenta pot marcar IA que siga
0: quan no és
1: IA. Entonces, sí que el diuen el percentatge, a voltes no el marquen, però claro, a mi, per exemple, que en un treball ja em diga el percentatge, no va menester que m'ho marque, perquè moltes voltes tu ja ho saps.
0: Sí, clar.
1: En que el diga això ja dius, menos de 50, porfa. Per favor.
0: Clar, clar,
1: menos
0: clar.
1: Del 50%. I una... pues això, aneu els estudiants, sobretot, no? Aneu, la IA és una aliada brutal. Mm. Però pensar encara té que ser una cosa nostra, perquè això no es pot copiar.
0: Sí,
1: vale.
0: És que, clar, està el risc i el perill de, que deixem de pensar.
1: Sí.
0: I està passant. Ho sent molt, però està passant.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Que ja no, no, hi ha que fer... Va, jo dic que el GPT ja, o ja m'ho fa. I
1: sí,
0: ja
1: sí.
0: Està, i no passa res, absolutament. Pues sí, passa. Ara, a lo millor no passa, però així un temps pot passar. I per això nosaltres volem parlar i tractar i saber què és i què hi ha darrere de la intel·ligència artificial per a tots els públics, però ja que tindré molta cura. Mm. Tot això.
1: Sí, perquè a més aquestes ferramentes comencen a tindre una part que el diu fer-ho humanitzar.
0: Sí, sí, sí.
1: Algunes ferramentes d'aquestes el posa humanitzar perquè pareix més humà, sí, inclús
0: humà.
1: No en errades, perquè això es notaria massa, però sí que el posa humanitzar. I clar, aquest és el pas següent, no? El de...
0: I que sempre, i una cosa que vas contar tu, crec, no fa molt, que sempre et donarà la raó.
1: Sí,
0: les IES te donen la raó sempre.
1: Sí.
0: Vull dir, si tu dius, no, això està mal, té raó. No, pues està bé, pues també té raó. Saps? No tenen criteri. Realment no tenen criteri, és el teu criteri i sempre te diran que tens raó. Així que, molt de cuidado.
1: Abans, quan no sabíem algo, és que ho ha vist en Google, no?
0: Sí.
1: Ho ha vist en Google, entonces Google tenia raó.
0: Sí, i abans era, és que l'han dit a la tele.
1: Sí.
0: Ho he escoltat a la ràdio.
1: I abans... Sí, això també. Sí. Abans era, no és que ho va dir ma mare.
0: Exacte. I que era la més sàvia.
1: Sí, i ara és, no, és que m'ho ha dit ChatGPT. No, pues ChatGPT no té sempre la raó.
0: Sí. Ahí estem. I per això, cada dilluns arriba sí Clara Soler per a parlar d'esta intel·ligència artificial per a tots els públics. Clara, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: La setmana que ve, més.
1: Adéu.
0: La setmana que ve no portes res d'educació, que estan en vaga ja, a partir del dilluns.
1: Vale.

0: La setmana passada, la playlist que habitualment porta el nostre benvolgut Jesús Insa, el leitmotiv era de la història que celebraven ahir, diumenge 3 de maig, el dia de la mare. Avui, a no ser que vulgui ampliar aquesta playlist, tindrà un altre leitmotiv, anem a saber-ho. Jesús Insa, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvingut de nou. Sí. Com estàs? Tot bé?
1: Bé, perfecte, gràcies.
0: És un poc més morenet, perquè és això. Què tal?
1: Bueno...
0: Broma interna, ja l'explicarem algun dia,
1: sí,
0: o no?
1: Sí, eso es.
0: Bo, Jesús, què tenim avui?
1: Doncs avui no anem a ampliar lo de la setmana passada, sinó que anem a tindre un altre leitmotiv, com bé dius tu, i anem a referir-se a la celebració mundial que n'hi ha demà dimarts 5 de maig,
0: sí.
1: Perquè se celebra el Dia Mundial de la Llengua Portuguesa.
0: Ah, molt bé.
1: I és un idioma que parlen més de 265 milions de persones al món.
0: Clar.
1: No sols en Portugal i Brasil, sinó en altres països repartits per tots els continents.
0: Uh-huh.
1: I he pensat que amb motiu d'esta commemoració dedicarem este temps de ràdio a fer algo que no és habitual, com és escoltar fragments de cançons en portuguès.
0: Em pareix molt bona idea,
1: sí?
0: Sempre
1: doncs
0: que siga un altre idioma, i els idiomes i les llengües ens agraden molt, així, el programa. Així que...
1: Ahí anem.
0: Anem al portuguès. Portuguès.
1: Sí. Sí, que si aquí no donar-li una entonació, que sí, a mi m'agradaria aprendre-la.
0: A mi també,
1: sí, les eixes que fan així
0: no
1: com cap
0: ahí.
1: No, és de veres,
0: fàcil.
1: No
0: és fàcil perquè tens que fer això de portuguès, ja,
1: No,
0: comencem escoltant o presentes, el que tu vulguis.
1: Doncs anem a començar presentant una cançó que deixes que tot el món coneix, en portuguès. És una cançó original del duo Antonio Carlos i Jocafi, de l'any 1972, que es va llançar en Brasil durant la dictadura militar, i encara que pareix una cançó de desamor, molts van interpretar la seva lletra com una crítica velada a l'abús de poder camuflat en la relació de parella que es conta en la història. És el Vosé abusou amb Maria Creusa.

0: Si et fixes bé, hi ha gran part que s'entén. O que, bueno, potser s'entenga.
1: Sí, almenys ho pensem.
0: Almenys
1: que
0: ho pensem.
1: Ho entès,
0: però és de veres que hi ha paraules que creiem que volen dir una, vol dir una cosa, té un significat,
1: sempre.
0: I després té un altre que és el contrari, saps?
1: Sempre hi ha segons.
0: Portuguès.
1: Sí, efectivament.
0: Sí. Clar que sí.
1: Doncs aquesta cançó ha sigut gravada en més de 10 idiomes i en diferents estils segons qui l'ha versionat.
0: Sí.
1: I és una de les cançons en portuguès més conegudes i amb més omnipresència en les emissores de tot el món al llarg de la seva existència. I una de les cançons brasileres també amb més recaptació per drets d'autor de l'estranger.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ah, mira.
1: I és que tots hem cantat alguna vegada esta tonada.
0: Sí, clar.

0: Mi,
1: que bé ho has dit, que bonic t'ha sonat, eh? Sí.
0: És que m'agraden, els idiomes m'agraden, i crec que en pronunciació m'agrada prou.
1: Sí, o sigui, tens facultats per
0: sí,
1: això.
0: Sí,
1: estàs davant d'una persona que també li encanten.
0: Ah, sí.
1: Jo en l'italià...
0: Tu l'italià com el portes? Que a tu t'agrada molt la música italiana.
1: Benissimo, benissimo.
0: Ah,
1: sí? Sí, sí, sí.
0: Mira, que bé, que bé. Clar, diuen, jo la setmana passada vaig parlar amb una xica que estava treballant i estudiant a Itàlia i li preguntava per l'idioma i em deia bé, perquè és molt paregut al valencià.
1: Sí, hi ha moltíssimes paraules i expressions igualetes, eh? Sí, sí,
0: ah, sí, que bo.
1: Sí, sí, sí.
0: José Abusó és la cançó amb la que hem començat esta playlist d'esta setmana dedicada al portuguès, a la llengua portuguesa.
1: Així és. I ara anem a continuar escoltant a Salvador Sobral, que molta gent recordarà este nom perquè va saltar a la fama en l'any 2017, participant en el Festival d'Eurovisió representant a Portugal.
0: Sí.
1: I va suposar aquesta participació el primer triomf del país, del nostre país veí, en el certamen. A més, amb la major puntuació donar a una cançó fins al moment.
0: És brutal, eh?
1: Sí, sí, sí. El Amar pelos dois, de Salvador Sobral, que anem a començar a escoltar-la.
0: A més, que jo recorde que tot el món deia com va guanyar esta cançó,
1: sí,
0: és una
1: vegada,
0: te'n recordes? Sí, sí.
1: Ahí,
0: i mira,
1: pots anar a la per ella.

0: Carlos Sobral, que parla castellà millor que jo. Sí. Saps com t'ho dic? Sí. Parlant de que hi ha la gent que parla els idiomes, Salvador Sobral parla castellà millor que jo.
1: Sí, vols dir?
0: Sí, poca broma. I la seva germana també.
1: La seva germana Luisa va ser precisament la que va composar esta cançó que combina el jazz amb aires de saudade portuguesa i la elegància dels clàssics dels anys 50. I Salvador Sobral sabem que és un músic i cantant de formació jazzística amb una veu de textura suau, estem comprovant-ho una vegada més, que sap improvisar també amb la llibertat del jazz i amb el pes emocional del fado i la bossa nova. Penso
0: que regreses, que me voltes a querer. Que bé, que bé sona. Doncs ja tenim dos de les cinc que habitualment porta Jesusinsa. Què tenim més?
1: Doncs ara anem a canviar d'estil, anem a donar-li un aire distint a este temps de ràdio i anem a quedar-se amb una cançó que va ser un fenomen allà per l'any 2011.
0: Ja, 2011?
1: Sí,
0: ja estem en els anyets.
1: Ja fa uns quants.
0: Ja estem en els anyets.
1: Que va ser el famosíssim Ai, seu xipego de Michel Teló.
0: Per favor.

0: Ai, se eu te pego, hein?
1: És a dir, que ja han passat 15 anys d'esta cançó.
2: Sí, encara que no ho parega.
1: No, no ho pareix, no? Un sábado na balada. La que es va muntar en esta cançó, sí, jo tinc uns records, sí, compta'ns, per favor, Jesús.
2: Sí, bé, bueno, Michel Teló és un reconegut cantant, compositor i músic brasileny, i bé, el bo de la fama mundial va vindre de la mà de Cristiano Ronaldo.
1: Claro.
2: Que, bueno, va celebrar un gol en un partit contra el Màlaga fent la coreografia oficial d'esta cançó i la gent la va buscar en Google i es va convertir en número 1 en més de 20 països, vamos, en no res. I també la va gravar en anglès, Oh, If I Catch You, però la que s'ha cantat per tot arreu és la original. Sí. Ai, si t'agafe, no és això, perquè això de Ai, seu, t'hi pego, pareix que és... Pareix
1: no, no
2: que
1: vull pegar, dir, no
2: Ai, si te pego, no, no, no és això,
1: No, s'ha agafat.

0: mí va a pasar en esta canción. Bueno, el que pasa, yo creo que a molta gent, quan t'arriba... Bueno, molta gent no, vaig a parlar per mi.
1: Sempre quan... moltes anècdotes que contar, sempre.
0: No, però és que, quan arriba una cançó... No, això és més que anècdota. A mi quan passa alguna cosa que es massifica molt, és a dir, en este cas que té molt d'èxit, sí, que tot el món parla del mateix, sí, i tal, jo... em faig un, sí, passet al costat,
1: tira cap arrere,
0: jo me retire i passe. I sí, sí, intente obviar tot i èxit. I amb aquesta, sí, cançó em passava.
1: El passava, sí.
0: Sí, era impossible no arribar a qualsevol, exacte, lloc i escoltar la cançó i dir, vinga, hasta luego.
1: O sea, que no, tenies que anar fugint contínuament.
0: Sí, sí, sí, podíem dir. Poca broma, sí, sí, sí, sí, sí. Lo que passa ara amb Bad Bunny, pues passava en este.
1: Ara era este xic abans.
0: Alguna coseta més que contar del Michel Teló o d'esta cançó? Bé, a tu t'agrada?
1: Home, sí.
0: Jo en el pas dels anys, sí, sí, ja l'he agafat, sí, carinyo.
1: S'apega a l'oseta, i el fet de ser tan apega a l'oseta sumada al ball, a la coreografia pròpia, va fer que, bueno, aquesta cançó, pues que fora una de les cançons en portuguès que vaig a... que haguera aconseguit trencar la barrera de l'idioma de forma massiva,
0: sí, sí,
1: que
0: sí,
1: això les passa en poques també. Totalment, a ells, o sigui que...
0: Totalment d'acord.
1: Està bé.
0: Vinga, anem a per la següent, què tenim més?
1: Doncs ara anem a canviar una vegada més, anem ara a parlar del fado, que és inevitable tindre una selecció de 5 cançons i no parlar del fado, que és l'expressió musical més profunda de la identitat portuguesa. És un estil que va sorgir en els barris populars de Lisboa a principis del segle XIX, i que és pur sentiment. I anem a fer-ho de la mà de Marisa amb una cançó que es titula Came Madeira.

0: És un fado, però... M'atreuria a dir que és un fado modern.
1: Sí, has donat en la diana.
0: Veus?
1: Perquè precisament Marisa és la figura que ha portat el fado portuguès, al segle XXI,
0: claro,
1: trencant alguns moldes per a convertir-lo en algo global i modern sense perdre la seva essència. Marisa és una artista que va néixer en Moçambic, però es va criar en el barri lisboeta de Mouraira, la cuna, precisament el bressol del fado. I és la successora de la mítica Amàlia Rodríguez, a la que ha homenatjat en diverses ocasions. I a part és també la responsable de que el fado s'escolte avui en els escenaris més reconeguts de ciutats com Londres, París o Nova York. Porta 25 anys de carrera ja.
0: Fixa't,
1: també.
0: Fixa't, eh?

0: Que bé, m'està agradant molt aquesta playlist de cançons en portuguès.
1: A mi també, i fixa't que estic pensant quina prestància i quina personalitat tan pròpia té.
0: Tal qual.
1: Fixa't, són cançons distintes, les que hem escoltat,
0: sí,
1: i la,
0: sí,
1: que,
0: sí,
1: la que anem a tancar també, sí, molt distinta d'esta, però només per el fet d'escoltar-se en portuguès pareix que siga algo...
0: Una altra cosa, sí.
1: Sí, és de veres, eh? És com un altre espai, a més, molt, molt acollidor.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Doncs anem a per l'última cançó d'esta playlist dedicada a la llengua portuguesa.
1: Sí, doncs és una de les cançons que també hem escoltat moltes vegades. És la, en el títol original, La Garota d'Ipanema, La Xica d'Ipanema, en la versió d'Elsa Soares.
0: Anem a escoltar-la.

0: No s'ha escoltat aquesta cançó, no. Sí, la història.
1: Imagina't. Són molt conegudes també les versions de Gal Costa i d'Astrud Gilberto, però esta, la d'Elsa Soares, és la que he seleccionat, que és una artista coneguda com la diva dels peus descalços de Brasil, i li dona una força i una maduresa que la fan sonar d'una manera molt especial. És una cançó que tots identifiquem i que ens imprimís ritme, encara que no vulguem, i que va néixer, la van composar Vinícius de Moraes i Tom Jobim un dia que estaven prenent algo en un bar anomenat Veloso, de Rio de Janeiro, i van veure passar a una xica que, pel que es veu, es va hipnotitzar. Es va cridar l'atenció i, el que digues, es va hipnotitzar i el seu modo de caminar. I a ella li van dedicar el tema, el títol de la cançó, La xica d'Ipanema, que és, a més, Ipanema, un dels barris més exclusius de la zona sud de Rio de Janeiro.
0: Doncs amb esta carota d'Ipanema posem el punt i final a esta playlist i ja pràcticament també al programa d'avui. Sempre un plaer, Jesús Insa.
1: Igualment.
0: Moltíssimes gràcies. La setmana que ve, més.
1: Eso es.
0: Gràcies, adeu.

0: I sí, arriben ja a les 2 de la vesprada. Demà tornarem, com sempre, a l'Oi per Oi Ontinyent, Vall d'Albaida, sí, a Ràdio Ontinyent, a la SER. I recordeu...
1: Sigueu bones persones.
0: Fins demà. Adeu.

0: Mas, molt bona vesprada. La setmana es presenta amb atmosfera inestable, amb cels que seran variables i probabilitat de precipitacions irregulars, fins i tot algun conat tempestuós. En relació a les temperatures, avui pugen valors termomètrics que a partir ja de dimecres es quedaran en registres propis per a l'època de l'any. De moment, este dilluns, pugen les temperatures màximes a Sió Ontinyent i a la Vall d'Albaida, cels que alternaran entre nuvolosos intervals. No descartem ja de cara a la vesprada precipitació, fins i tot algun conat tempestuós. Els vents es mantindran variables també demà dimarts, amb més clars, però sense descartar probabilitat de precipitació de cara a la vesprada. I les temperatures en descens, principalment les mínimes. Demà les màximes són les mateixes que avui.
1: En aquests moments la temperatura on tenia entre 16 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 15 i els 18. I com sempre us donem dos exemples. Tenim 16 a Castelló de Rugat i 17 a Montaverner. Fins a les 2:30, repassem l'actualitat de la Vall d'Albaida amb Carmen Úbeda.
2: Arriben les festes del Xop del Palomar. Del 8 al 10 de maig, vine a gaudir del Ball dels Pastorets, l'Ofrena, la Planta del Xop o les orquestres Nito i Freedom. Feste la cervesa més fresca al Loco Lola, la millor hamburguesa al Burger Maxims, esmorza al Bar Cultural i prova les millors pizzas al Bar La Font de Sis. El dia 16, Xop Infantil i el 24, Tombà del Xop. Consulta la programació a les xarxes de l'Ajuntament. Una festa, una unió, un poble. T'esperem a les Festes de la Mare de Déu dels Desemparats. Col·labora Diputació de València. Patrocina Ajuntament del Palomar.
1: Centrats tots i totes en l'àmbit educatiu, perquè el professorat de la Vall d'Albaida ha constituït l'Assemblea Comarcal de Docents amb l'objectiu de coordinar les mobilitzacions davant la vaga educativa indefinida prevista a partir del pròxim dilluns, 11 de maig. La iniciativa sorgeix després d'una reunió celebrada el 30 d'abril amb la participació de prop de 50 docents de centres de primària, secundària i formació d'adults de la comarca. Carmen Úbeda, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Tomàs.
1: Segons expliquen els seus representants, aquesta organització neix per donar una resposta conjunta a una situació que consideren cada vegada més deteriorada en l'educació pública, després d'anys de reivindicacions sense una resposta efectiva per part de la Conselleria. L'Assemblea pretén coordinar accions, reforçar la comunicació amb les famílies i visibilitzar les problemàtiques que afecten el sistema educatiu.
3: Entre les principals demandes del col·lectiu destaca la reducció de les ràtios, ja que actualment es treballa en grups de fins a 30 alumnes en l'ESO i 35 en batxillerat, una situació que dificulta l'ampliació de metodologies actives i una atenció adequada a la diversitat. També denuncien la sobrecàrrega burocràtica, la falta de recursos humans, les deficiències en infraestructures, especialment les altes temperatures a les aules, i també la pèrdua de poder adquisitiu del professorat des de 2011.
1: En aquest cas, per tal d'informar i implicar la comunitat educativa, l'Assemblea ha previst una reunió adreçada a les famílies per explicar els motius de la vaga i resoldre tots els dubtes. Pablo Ferrer és professor de l'Institut de l'Estació. Ha estat el nostre avui per avui.
4: Per al proper dia 7, hem acabat d'ultimar el lloc on es farà, tenim previst una reunió informativa per a les famílies. Si poden venir alguns dubtes més concrets o inquietuds que puguen tindre. La nostra idea és clara, no? És ser totalment transparent, no amagar res i explicar tot el que estem movent-se i per quina raó estem movent.
3: A més, com a acció de pressió i visibilització, han convocat un tancament en un centre educatiu d'Ontinyent. De nou Ferrer.
4: Tancament està previst per, si no m'equivoco, el dia 7 i dijous, aquest dijous dia 7.
5: Durant tota la jornada educativa, no?
4: I serà a partir de la vesprada. La idea és fer una jornada informativa per a les famílies i després fer el tancament típic a les aules del Vicent Girona.
1: Els docents asseguren que la vaga indefinida és una mesura límit després de diversos intents de negociació sense èxit i apunten que la solució passa per una voluntat real de diàleg per part de l'administració. Javi Baño és professor també d'aquest institut.
6: Que parlarem i que d'una manera clara i decidida des del Consell es prenguerem de manera seriosa aquestes reivindicacions que tenen, que estem realitzant i que de segur que trobaríem un encontre fàcil, un punt d'unió fàcil, si es prengueren, vale, sentaren a parlar de nosaltres d'una manera seriosa, trobo jo.
1: Tot i reconèixer que la convocatòria pot afectar les famílies i l'alumnat en un moment clau del curs, insisteixen que l'objectiu és millorar la qualitat del sistema educatiu i garantir unes condicions dignes tant per al professorat com per a l'alumnat.
3: Finalment fan una crida a la resta de docents i a la ciutadania perquè se sumen a les mobilitzacions en defensa de l'educació pública. Paraules de Pablo Ferrer.
4: Al final tot això és algo molt personal, no? És a dir, el dret a la vaga, òbviament, és un dret personal, però hem d'anar un poc més enllà i està clar que a ningú li va haver declaració d'una vaga indefinida, però el que es busca és el que estàvem dient, no? Millorar els serveis públics que

0: españoles. Mañana lo iremos contando.
1: Gracias, Zubi. En atletismo, gran actuación de España en el Mundial de Relevos. Cuéntanos, José Luis López, muy buenas.
2: Hola, buenas tardes. Datos abrumadores del gran éxito de los relevos españoles en el Mundial de Gaborone. Dos medallas femeninas, plata en 4x400 y bronce en 4x100. Cinco relevos clasificados para el Mundial de Pekín 2027 y dos equipos clasificados para la Ultimate de Budapest 2026. Cuatro récords de España. Destaca especialmente el de 4x400 femenino con Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocío Arroyo y Blanca Arbás, es decir, entre las 10 mejores marcas europeas de todos los tiempos. Hacía 40 años que no se producía una mejora así en un récord nacional.
1: Pues así llegamos a las 3 y 20, hasta las 4 se pasan por aquí el resto de compañeros para contaros las noticias más cercanas.
3: Ser Deportivos, Ontinyent, La Baida Albaida. Tomás Marín.
4: Hola, què tal? Molt bona vesprada. Benvinguts i benvingudes a Ser Deportivos, així a Radio Ontinyent, així a la Ser en aquesta jornada de dilluns. Avui és 4 de maig i avui ens centrem en tres esportistes. Us dono tres noms propis. Comencem. Laura Bordera, ontinyentina, campiona d'Europa de marxa nòrdica. Curses d'obstacles. José Vila, títol de campió d'Espanya en categoria èlit. Amador Martínez, també d'Ontinyent, coronat campió d'Espanya OCR en la categoria Màster 55. Quina meravella, quin orgull. Així comencem aquesta setmana, que ha començat amb pluja, a Ser Deportivos, així, a la Ser. Vinga, va, anem a Manta. I ara toca contar-los tot el que és notícia en aquesta jornada. Bueno, com no centrant-nos en aquesta gran alegria que ens ha deixat estos tres esportistes ontinyentins, dels quals anirem parlant al llarg de tota la setmana, faltaria més, passaran pels micròfons d'aquesta casa de Radio Ontinyent. Ja posem el focus en el que és habitual i com no ens centrem en primer lloc en aquesta victòria de la Geneta per 2-1 en el derbi de la Vall d'Albaida afrontar l'Ontinyent 1931. Dos gols tempraners del conjunt del Regit van marcar un partit on les necessitats es van notar en el terreny de joc. La necessitat de la Geneta de sumar de 3 per a continuar en eixa lluita per la permanència i també la situació actual de l'Ontinyent 1931, que ja no es juga a res a falta d'una jornada de competició. El conjunt del Regit suma un més 3 vital en eixa lluita. Clar, ara el que queda és lluitar per a no quedar en una posició que faria que un futur i possible fet d'arrossegament es descendirà de categoria. Cal guanyar al que és ja campió de Lliga en el grup 6è de la tercera federació, el castellonense, que després de guanyar 1-4 a l'Hèrcules B, va veure com el Llevant B punjava a casa davant el Villarreal C. El gol del Villarreal C el va marcar l'ontinyentí Seidú Llopis. I amb això, el conjunt d'Iñaki Rodríguez es converteix de forma meritòria, més que mereixida, com a campió de Lliga. El conjunt de Castelló, del municipi de la Ribera Alta, jugarà l'any que ve en segona federació. Enhorabona a tot el poble de Castelló i en especial al bo d'Iñaki Rodríguez, que el partit del Clariano es va atendre després d'aquesta derrota del seu equip i sempre és un plaer poder parlar amb ell. Bueno, centrant-nos en els equips de la Vall d'Albaida, on tenim que tindre més comptes en la Geneta, que necessita una victòria sí o sí. Amb un empat ja li serviria per a que eixe descens total. I aquests tres últims jocs no s'ocuparen. Val? Descendria l'Alzira. Però clar està que si guanyen i el Crevillente Deportivo punxa, juga a casa davant el Roda, s'ha dit que estarà complicat, podria fer que el conjunt de Garri doncs es poguera salvar també de l'efecte arrossegament. Un efecte arrossegament que estarà marcat pel play-out del Castelló B i de si algun dels quatre equips que s'han classificat als play-offs d'ascens a tercera federació del nostre grup, tant la Nucía, Villarreal C, Llevant B o l'Atlético Saguntino pujaran de categoria. Això de l'efecte arrossegament ja ho tractarem un altre dia, perquè és complicat, i és liat. Però bueno, la Generalitat té que fer els deures, que és anar a guanyar al camp del campió de la competició, i no serà fàcil. Però bueno, la meitat dels deures estan fets. Queda una última petjada. Per part de l'Ontinyent 1931, doncs, decebut, la veritat, per eixa derrota, però clar està que el conjunt d'Ontinyentí vol tancar la temporada a casa, davant la seva afició, de la millor forma possible, davant un Llevant B que es juga a ser segon de la classificació després d'aquesta victòria també de l'Atlético Saguntino, que fa que el conjunt romà Puge i Escale en la classificació fins a eixa segona posició. El Llevant B, tercer, l'equip de Buñol. Anem a escoltar la valoració del míster, de Roberto Vázquez. Deixa molt clar com va anar el partit.

0: i t'escolten.
1: Sí, bueno, la primera part ha sigut totalment, totalment d'ells, 100%. O sea, nosaltres pràcticament no teníem ni opcions. Des de començar sense guanyar els duelos i quan trobàvem una segona acció, pues, ells en seguida ens la neutralitzaven, no? Es notava el que hi havia en joc i, bueno, al descans 0-2 hem tractat de fer veure que al final, hòstia, que ens devem a un club, no? I que n'hi havia que intentar per lo menos netejar la imatge que havien donat la primera part. I bueno, està clar que la segona part ha sigut totalment diferent, un equip guanyador de duelos, un equip que ha arribat a l'àrea, un equip que ha marcat gol, un equip que ha tingut situacions de gol fins al final, com la de Jordi. O sea, per lo menos està clar que hem perdut i no és bo perdre mai, però per lo menos hem netejat la imatge de la primera part.
0: Bueno, un dels altres resultats que podem destacar, bueno, per cert, vaig a contar-los que després anem a fer un gran anàlisi d'eixe partit, saludant a Roberto Bassa, l'entrenador de l'Ontinyent 1931, i saludant a Luis Miguel Garrido, a Garri, entrenador de l'Atzeneta. Tancarem amb Javi Richard, amb l'opinió de cada setmana del nostre col·laborador amb Radio Ontinyent Cadena Ser. També ha tingut este cap de setmana lloc un partit del juvenil de l'Ontinyent 1931, que va guanyar 1-2 al Benigànim en un altre derbi de la Vall d'Albaida. Una gran victòria del juvenil per a tornar a sumar de 3. En aquest moment, segona posició per al conjunt d'Àngel Warner, a falta de tan sols dos jornades, gols d'Ivan García i de Jordi Martínez. I recordar-los que este cap de setmana reprèn la competició, on el Benigànim es juga a la permanència, al 4 camins a Carcaixent, on el Llutxent tractarà de lluitar per recuperar aquesta segona posició, per recuperar aquest lloc de promoció d'ascens, i el Deportiu Ontinyent per a tancar ja aquesta permanència matemàticament. Un cap de setmana que se li farà llarg a l'Agullent, que ja és equip de tercera valenciana, i un cap de setmana vital també per al Bocairen, que a falta de tres jornades continua com a líder del seu grup, el grup número 11 de la tercera valenciana. Amb això tanquem el futbol. Per cert, el Deportiu Ontinyent femení ja saben que amb tranquil·litat i amb normalitat el repte és aconseguir ser invictes durant tota la temporada. Recorden que fa dues setmanes van guanyar al Campello celebrant aquest títol de Lliga i s'ascens a Autonòmica. Ens anem ja a altres esports. Ens anem a un poquet del poliesportiu i aquest repasset del cap de setmana. I tot això, com bé saben i sempre us recorde, us ho anirem contant al llarg de la setmana. Comencem pel món del bàsquet, perquè els equips del Club Bàsquet Ontinyent afronten un moment clau de la temporada amb diferents situacions en joc. El sènior femení, l'ESET Ontinyent, l'equip ha començat els play-offs de la Lliga referent amb una victòria treballada 54-49 davant el Villarreal Bàsquet Club, remuntant en un últim quart molt sòlid. L'eliminatòria es decidirà fora de casa a Terres Castellonenques. L'infantil Caixa Ontinyent, el primer equip va caure per 41-35 contra el Puerto Sagunto, però manté opcions de remuntada en el partit de tornada a casa. Això era l'infantil femení Caixa Ontinyent. El cadet Blanc Construcciones Francès també està en play-offs i va perdre a València contra l'Escolapias 85-71. Pel que fa a la resta d'equips, el sènior autònom va tancar la temporada amb dues derrotes ajustades. I els equips júnior i infantil blau han finalitzat la competició després d'una temporada de creixement i experiència, tot i caure en els seus últims partits de play-off. La major de les sorts, tant per a l'ESET Ontinyent femení com per a l'infantil de Caixa Ontinyent. Recordar-los com no, aixòs tres noms propis que ens han alegrat i molt este dilluns gris, sobretot per la pluja, perquè al poliesportiu ja podem destacar que Laura Bordera s'ha proclamat campiona d'Europa de marxa nòrdica a Catània. Brutal lo de la esportista ontinyentina. També de dos ontinyentins hi ha que parlar de les carreres d'obstacles. José Vila, campió d'Espanya en categoria elit. Amador Martínez, campió d'Espanya en la categoria Masters 55. Brutal, la veritat, enhorabona als tres esportistes. Ens pugem ara a la bici ràpidament, perquè vull recordar-los que este 9 de maig tindrà lloc la legendària d'Ontinyent Eixida des de les 7:30 del matí. Arriba amb una primera edició molt especial i de gran nivell, amb la presència destacada del pentacampió del Tour de França, Miguel Indurain, que prendrà l'eixida junt amb el seu equip, el Saltoki Kostner. La prova serà una prova cicloesportiva de velocitat lliure sense reagrupaments, on cada ciclista marcarà el seu ritme des d'una càpsula de seguretat. I ara té recorregut fins a 180 quilòmetres amb ports exigents com les Alcuses i Cumbres de València. I com ara en repte, el muro del 21% de l'alt del Campello. Tram cronometre decisiu després de molts quilòmetres de fatiga. Recorden que serà este dissabte 9 de maig, des de les 7 i mitja del matí, amb eixida i arribada al recinte firal d'Ontinyent, en el marc d'eixa festes, d'eixa fira de tendes, tapes i roca. Vull continuar contant-los que el passat cap de setmana va ser molt positiu per a l'escola de BTT i ciclisme d'Ontinyent, amb participació en diverses proves. D'una banda, en BTT, els joves corredors van competir a la Copa d'Alacant a Crevillent i a l'Open BTT, escoles a Villar de l'Arzobispo. Segona posició de Quim Blasco, en promeses de segon any, bona actuació de Kendall López, segona també en promeses femení, i el debut en podi de Llum Bonell, tercera en promeses. També es va valorar la progressió de diversos corredors molt joves. D'altra banda, la prova de Vinalès a l'escola va tornar a sumar bons resultats en diverses categories. Segona posició per a Vera Moyana Levins, segona posició de Jaume Benet en infantils, a més del pòdium de Llum Bonell, tercera també en promeses. També volem destacar que el conjunt, el club, valora de forma molt, molt positiva tot el que ha estat este cap de setmana per als joves ciclistes. També de joves ciclistes cal parlar, com no, de Sofia Rodríguez, que va aconseguir una gran tercera posició en el de Traca 100, una de les proves de gravel més importants del calendari. Enhorabona a Sofia Rodríguez. I també va ser un gran dia per a la prova de trail i senderisme de la edició número 9 del Gran Fons Penyesalves de Montitxelvo. En trail, el podi masculí el va encapçalar Santi Navarro Santamaría. En femení, la victòria va ser per a Isa del Tei Muñoz. En senderisme, el triomf masculí va ser per a Jordi Cloquell Castelló, i en femení, Ana Ruiz Contreras va aconseguir la primera posició. També volem contar-los que el cap de setmana ha sigut intens per a les gimnastes del Club Gimnàstica Rítmica Ontinyent, amb participació en diverses competicions i bons resultats. En el trofeu Promeses de Montserrat, Alba Dibuixec va aconseguir una destacada tercera posició en categoria Benjamí. També en competició federada, les gimnades van continuar sumant experiència i bons exercicis. D'altra banda, el trofeu de Dani, el club va tindre un cap de setmana molt positiu, amb dos medalles de bronze i diversos diplomes per als conjunts de Copa Base. En categoria absoluta, Vega i Alba també van aconseguir bons resultats amb medalles i diplomes en diferents aparells. Resumit el cap de setmana, al llarg d'estos dies, sempre ho dic, som molt pesat, però vull recordar-ho, anirem contant-los tot el que és notícia al plànol esportiu a la Vall d'Albaida. Ara el que anem a fer va ser centrar-nos en tot allò que és este cap de setmana i el que ve, perquè reprenem el futbol. Hi ha molt a contar. Ens anem ja amb els resultats, amb els pròxims partits i amb les classificacions. Agafem aire i us contem més. I anem amb la tercera federació, grup 6è, Roda 0, Soneja 1, Bairuso 0, Saguntino 4, Alcira 2, Utiel 2, Recambios Colón Catarroja 1, Crevillente Deportivo 2, Atlètic Club Torrellano 0, La Nucía 3, Llevan B 0, Vilareal C 1, Atzeneta 2, Ontinyent Minors 31 1, Hércules B 1, Castellones 4 i Jove Espanyol de Sant Vicent 3, Bunyol 0. Classificació, campió de Lliga, el Castellones a falta d'una jornada per disputar-se 67 punts per a l'equip d'Iñaki Rodríguez. Segona posició per a Atlético Saguntino amb 63, tercera per a Llevan B amb 62. Es jugaran amb dos equips i la segona plaça en la categoria. També suma aquesta festa el Villarreal C, que té 60 punts, és a dir, que pot arribar a avançar tant al Llevan B com a l'Atlético Saguntino. La Nucía, 60 punts, tanca amb 58 punts, disculpen, tanca aquests jocs de promoció d'ascens. 49 punts per a la Vall d'Uixó, posició número 6, i en Ontinyent 1971 amb 48 punts, ocupa la setena posició. Per darrere, dos equips amb 47, el Bunyol i el Torrellano. Pel que fa a la zona de descens, el Jove Espanyol de Sant Vicenç ha salvat, posició número 13, 38 punts. El Crevillente Deportivo, posició número 14 i fora, deixa possible efecte arrossegament amb 35 punts. A un punt està la Geneta, posició número 15, i ja en descens trobem a l'Alcira, 31 punts, que podria salvar-se si la Geneta perd i l'Alcira guanya. L'Utiel ja equip de Lliga Comunitat amb 28 punts i el Recambios Colón Catarroja amb 19 punts ocupa la última posició de la classificació. Pròxima jornada, Soneja, Jove Espanyol de Sant Vicent, Utiel, Vall d'Uixó, Crevillente Deportivo, Roda, La Nucía, Recambios Colón Catarroja, Atlético Saguntino, Hércules B. Ja diumenge us contem que tenim un Villarreal C, Atlètic Club Torrellano, Castellonen, Sageneta, Bunyol, Alcira, recorden-lo, i on tenien 1931, Llevan B. Castellonen s'enfronta a la Geneta i el Crevillente Deportivo al Roda, en ixa lluita per no descendre de categoria. A la Lliga Comunitat, recordar-los, vaig a contar els partits dels nostres equips de cara a esta recta final de temporada. En la Lliga Comunitat finalitza la temporada. L'Ontinyent estigui sí, apanyat. L'equip de l'Olleria jugarà al Beric diumenge 12 del migdia. Hi haurà jornada unificada. I el Benigànim jugarà a Carcaixent al 4 Camins també a les 12 del migdia. L'Eldenser líder, 63 punts, 62 el Benidorm, 54 el Torrevieja, tercera posició, a un punt es troba l'Olímpia de Xativa amb 53 punts. També està la lluita molt viva per aquesta promoció d'ascens a tercera federació. Contar-los també que el Carcaixent té un total de 32 punts i és l'equip que marca el descens. El Benigànim, posició número 11, amb 33 punts. Tàder, posició número 12, amb 33. El Carcaixent, 32 punts, posició número 13. I ja en descens, el Alberic, Sucemart, el Mutxamel i l'Olleria. L'únic equip que es pot salvar, i això és l'Alberic, Sucemart. Podrien descendre Benigànim, Tàder, Carcaixent o Alberic, Sucemart. També volen contar-los que el Deportivo Ontinyent s'enfronta a la Font del Carròs en la primera valenciana i que el Llutxent visita el Racing d'Algemesí. El Llutxent, que ocupa en aquest moment la tercera posició i està a un total de un punt del Massanassa, que ocupa l'única posició de promoció d'ascens. El Gandia és líder amb 60 punts, per cert. El Deportivo Ontinyent, 34 punts, es troba a 8 del descens, a falta de 9 punts per jugar-se per 3 partits. És a dir, que es podria aconseguir eixa salvació més prompte que tard. Es podria aconseguir este cap de setmana si es guanya el partit que es juga este cap de setmana. Tant de bo, tant de bo. En la segona valenciana, l'Agullent s'enfronta a l'Agna en un partit ja de decepció, perquè el conjunt ja es troba en llocs de descens, de categoria. Ja saben que serà equip de tercera valenciana. Per altra banda, en aquesta tercera valenciana, en el grup 11, tenim una Geneta Bellosa B, Aielo Albaidense, també juga el Bocairé enfront al Castelló de les Jarres, derbi importantíssim, Montaverner Navarrés, en una jornada clau per als conjunts de la nostra comarca, i és que el Bocairé continua líder, però a un punt es troba l'Alcoyano B, i el Castelló de les Jarres vol enxufar-se en aquests jocs de promoció d'ascens, perquè de 61 punts està a 4 de l'Alcoyano B. Cuidau amb el Castelló de les Jarres, que podria donar la sorpresa a última hora. Quarta posició per a l'Eixides Caramanchel amb 57 punts, cinquena per a l'Albaidense amb 52, sisena per a la Geneta B amb 47, setena per al Montaverner amb 42 i tanca la classificació dels equips de la Vall d'Albaida, l'Aialó, en la posició número 9, amb un total de 34 punts. Us recordem que el Deportivo Ontinyent juga este cap de setmana davant l'Spa Alicante i que ja és campió de la categoria. Les xiques de Rocío Urbàs volen finalitzar la temporada 100 invictes. Tant de bo, tant de bo. Seria un esdeveniment espectacular. Recordar-los que l'Ontinyent 1931 va guanyar al Benigànim, que ocupa la segona posició a falta tan sols de dos jornades, i que en el món del futbol sala l'Olleria la Vall d'Albaida s'enfronta al Corbera Lambert. L'Olleria la Vall d'Albaida també equip salvat en la seua categoria. Recorden, pel que fa a la preferent, el club de futbol sala Albaida visita el Dispersers de Moixent i la Pobla del Duc també és que a casa, juga a casa davant el Villar Benaduf. En la classificació, el club de futbol sala Albaida, posició número 9 amb 28 punts, posició número 10 per a la Pobla del Duc amb 27. Estan a 3, a 4, disculpen, i 3 punts, respectivament, de jocs de descens. I amb això, tanquem el nostre repàs a totes les notícies, a tots els resultats, als pròxims partits i a les classificacions del cap de setmana. Agafem aire i ens posem a analitzar aquest partit entre la Geneta i l'Ontinyent 1931.
2: En l'Òptica de Paula continuem amb el 2x1 en progressius i monofocals. Sí, sí, has sentit bé. 2x1 en l'Òptica de Paula i recorda, pots finançar les teues ulleres sense interessos. Ens pots trobar en Ontinyent, Martínez Valls 42. Vine, t'esperem en l'Òptica de Paula.
0: I la primera parada del nostre Ser Deportivos, del primer Ser Deportivos d'aquest mes de maig, d'este dia 4, la fem en l'Ontinyent 1931, com veu s'esmentava abans en ixe repasset del derbi de la Vall d'Albaida i com es van quedar les coses per al conjunt del Clariano. Bueno, com bé saben, era un partit que per al conjunt ontinyentí, doncs, no tenia ixe al·licient que tots i totes volien, però clar està, que com bé s'esmentava sobretot en la prèvia, calia lluitar-ho. Bueno, dos gols en les primeres instàncies del partit van fer que el conjunt de Roberto Bastín era que remara contra corrent per a tratar d'aconseguir un empat que es va quedar molt, molt a prop. Pablo Bonet va igualar l'encontre a falta de 20 minuts per a finalitzar l'enfrontament i inclús van tindre una gran oportunitat, sobretot del jove Jordi Baño, per a aconseguir l'empat. No obstant això, derrota per al conjunt d'Ontinyentí, que ja prepara esta última setmana de competició davant un Llevant B que es juga ja sols ser segon de la classificació després d'eixa victòria del Castellones i després d'eixa campionat del conjunt d'Iñaki Rodríguez. Anem a demanar valoracions i sensacions d'eixa partit, saludant ja l'entrenador de l'Ontinyentí 1931, a Roberto Bas. Roberto, què tal? Molt bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada, Tomàs.
0: Bueno, míster, què ens pots contar dels 90 minuts del retir, sobretot marcats per aquests primers minuts on el conjunt d'Atzeneta doncs, va ser el clar dominador i va aconseguir aprofitar les seues ocasions?
3: Sí, bueno, pues, al final és el que has comentat perfectament, no? És un encontre en el que nosaltres vam anar pues, molt dispostos a per el partit, però no estàvem lo suficientment preparats per a lo que ens va presentar l'Atzeneta, no? Perquè al final pues, bueno, no és una qüestió tàctica, és una qüestió al final d'intensitat que uno vol, però d'alguna manera l'equip arriba a dia molt justet en tots els aspectes i cada detall que passava en el camp, cada valor dividit, cada duelo, cada segona acció, pues, la intensitat s'imposava i, bueno, i és la primera part. Van ser clars dominadors en tots els aspectes. Van viure en el camp nostre, van traure situacions de perill, van marcar dos gols, més un que van anul·lar, i nosaltres pràcticament no vam xafar àrea, crec que un parell de centres laterals i poc més. Al descans pues, bueno, vam tractar de fer veure pues, que, bueno, que al final tenien que aprofitar, intentar netejar la imatge que havíem donat en la primera part i sobretot intentar pues, pegar la volta al marcador, no? Però bueno, crec que a partir de la segona part i en els primers canvis que van fer una finestra de 3, el partit va canviar i va ser totalment distint. A partir d'ahí vam viure en camp contrari, les situacions de perill les vam tindre nosaltres, el gol vam tindre nosaltres, després ells es queden en un home menys, en el 80, i crec que vam tindre dues situacions, una de Pedro Sempere més una de Jordi Baño, que podien haver acabat el gol i al final haguera sigut un empat, que vist lo vist crec que haguera sigut lo més just.
0: Entrenador, és molt difícil trobar motivació a hores d'ara, no? Com s'està jugant ixe paper per part del cos tècnic per a tratar de la millor forma possible finalitzar esta 25-26?
3: Pues bueno, nosaltres, per a donar-li un tracte normal, el que fem és fer el que fem qualsevol setmana, no? Fem xarra postpartit, xarra prepartit, quatre sessions d'entrenament, preparem el vídeo, pla de partit, i al final, pues bueno, és cert que al final el jugador... Jo més que la motivació és el que queda, no? Per dir-ho d'alguna manera, l'equip ha fet un gran esforç durant tota la temporada, una exigència espectacular. Jo sempre ho he comentat, que possiblement siga la temporada en què millors sessions d'entrenament hem sigut capaços de traure, i ara arribes en lo que queda, no? L'equip té molts quilòmetres, la gent està molt saturada, gent lesionada. No ho dic per buscar excuses, jo no sóc de buscar excuses, durant tot l'any no, ni ho he fet ni ho faré. El tema és que sí que és una realitat, que pues, tens jugadors lesionats, jugadors en el camp que ja tenen molèsties arrastrant fa molt de temps, però per necessitat i per orgull volen seguir competint, i després pues, la fatiga. Es veia clarament en el camp que ja, quan ja va un metro de disputa sempre arribava davant el d'Atzeneta. Quan ja va un baló dalt sempre saltava més el de l'Atzeneta. I totes aquestes coses no és una qüestió de voler o no. A vegades també és de poder. La gent té que veure-ho aixina, que nosaltres hem salvat la categoria a falta de 7 jornades, que estàvem molt ben posicionats per aconseguir un play-off, però també és de veres que nosaltres sabíem que quedava el que quedava i que anava a ser molt complicat. Ho hem intentat, no ha pogut ser, i és de veres que al final, pues, d'alguna manera, està fent-se llarga la temporada.
0: Entrenador, entén l'exigència que hi ha per part de l'aficionat i sobretot d'este final tan amarg que hem tingut de temporada?
3: Sí, Sí, claro, és normal. La gent el que vol és que tractem d'aconseguir el màxim possible des de lo que és la competició. Però nosaltres som dels que sempre hem tingut els peus en terra i som els que tenim tota la informació. Sabem qui està tocat, qui està lesionat i vol participar, sabem els quilòmetres que cada un porta. Al final, d'alguna manera, és normal que la gent pues, lo que vol és exigir. Nosaltres també tenim que, dins de la normalitat, pues, saber fins on podem arribar.
0: I entrenador, per tancar, ja m'ha comentat que per aconseguir la motivació cal continuar amb, no continuar amb aquesta normalitat, sinó continuar amb aquesta feina setmana rere setmana de cara a aquesta última setmana de competició que es toca acomiadar la temporada al Clariano davant el Llevant B. Suposa que aquesta normalitat en la setmana de treball continuarà, no?
3: Sí, per supost, clar, i ara és setmana de tirar el resto, el que queda ja que ficar-ho en el terreny de joc, fins al final, perquè, bueno, ja que tenim un final tan nefasto, per dir-ho d'alguna manera, per lo menos quedar-se en un bon sabor de boca davant de la nostra gent en el Clariano, pues seria una bona despedida guanyar contra el Llevant B, no? Va ser difícil perquè ja dic que sabem el que tenim en estos moments i que els jugadors estan ja com estan, però que d'alguna manera estic segur que tiraran d'orgull per tractar de donar una bona imatge.
0: Roberto Bas, entrenador de l'Ontinyent 1971, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi bé la setmana. Moltes gràcies.
3: Pues gràcies a tu i sobretot pues, felicitar al Castellonense per este campionat tan merescut que han aconseguit, que se'l mereixen, perquè la veritat és que la temporada que han fet ha sigut espectacular, encara que al final se'ls ha apretat un poquet, són els que més jornades han estat acumulant com a líders, així que vaig per davant, l'enhorabona i bueno, bona setmaneta.
0: Bueno, ja han escoltat les reaccions del conjunt visitant, del conjunt d'Ontinyent, de l'Ontinyent 1931. Escoltaven aquesta valoració del míster de Roberto Bassa, aquesta victòria de la Geneta per 2-1 al derbi de la Vall d'Albaida. Bueno, ens passem a la banqueta local, i la banqueta local està d'enhorabona, però sí que és de veres que encara queda donar una petjadeta. I pareix ser que este partit, encara que el conjunt del Regit doncs, donara un gol, per dir-ho d'una forma, de donar, entén-me. Cal destacar que hem aconseguit doncs, això que es demanava fa tant de temps, de clavar el golet, de que entre la piloteta, de que no rebam tants gols, de que quasi tinguem aquesta porteria a zero. I crec que això doncs, s'ha traslladat a la perfecció en aquest resultat i en aquesta victòria tan necessària per al conjunt del Regit. Bueno, a hores d'ara el que queda és jugar contra el campió de Lliga, contra el Castellonense. Està clar que va ser un partit complicat, va ser que les coses no es van a posar les fàcils a l'equip d'Iñaki Rodríguez, però clar està que eixa petjadeta i eixa nova victòria després de les bones sensacions davant el Villarreal C, doncs ens porten a un estat anímic que és molt bo per afrontar esta última setmana de competició en la tercera federació. Ja tenim a l'altre costat del telèfon a l'entrenador de la Geneta, a Luis Miguel Garrido, a Garri. Hola Garri, què tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, fenómeno, ¿qué pasa?
0: Bueno, encantado de saludarte y, como no, darte la enhorabuena por esa victoria y por esos tres puntos tan tan importantes. Sientan muy bien, ¿no?
4: Igualmente, un placer saludarte y sí, a ver, muchas gracias. La verdad que bueno, ya llevamos tiempo sin ganar aquí en nuestro campo y, bueno, encima la necesidad que teníamos de conseguir los tres puntos para seguir con vida, pues la verdad que nos vino de maravilla. Una pena que bueno, que los resultados no se dieran en el tiempo de descuento, pero bueno, sabíamos que no me iba a tocar sufrir hasta el último día del campeonato y bueno, pues así va a ser.
0: Así va a ser. Bueno, del partido a mí lo que me viene a la cabeza para mencionarlo y para resumirlo es la palabra derbi, un partido loco desde el minuto cero hasta el 90, hasta que el árbitro señalizó el final del encuentro.
4: Sí, bueno, yo se lo dije a los chavales, que los derbis son diferentes. Los derbis no son un partido más. Aparte, siempre hay rivalidad, siempre todos queremos ganar. Y bueno, la verdad que es verdad que ellos venían sin ya tener opciones de poderse meter en el playoff, pero bueno, ya sabemos que no les iba a poner igual de difícil que si se jugasen algo.
0: Creo que la sensación, sobre todo, que me deja este partido, Garri, es la sensación de que hemos vuelto a anotar, que hemos vuelto a ser contundentes, pese a que falláramos alguna ocasión clara, pero bueno, que la pelotita volvió a entrar, de que, oye, que esas dudas que podríamos tener en las líneas delanteras de vuestro conjunto, pues poco a poco se van esclareciendo, y claro está también que en esa contundencia defensiva hemos mejorado pese a ese gol en los últimos minutos de Lontiñente. Era algo que echábamos muy de menos y que son las armas necesarias para conseguir esa salvación este próximo fin de semana.
4: Sí, sí, está claro que los chavales tienen una actitud increíble, entrenan de maravilla, tanto los que juegan como los que salen después suman y mucho para el equipo, y bueno, un equipo en estas circunstancias es lo que necesita, que la unión del conjunto, de saber que tenemos que remar todos en la misma dirección, que la portería a cero es fundamental, y aprovechar las ocasiones que tengamos, porque bueno, pues en algún partido no han sido muchas, pero últimamente estamos teniendo muchas y nos está costando meter gol. Pero bueno, lo importante eran los tres puntos, se consiguieron, hicimos las cosas bien, y bueno, nos queda ese pasito que tenemos el fin de semana que viene.
0: Y, mister, ya por cerrar esta semanita como la planteamos, esta última semana de competición, preguntarte un poquito por cómo estamos respecto a las bajas y esa enfermería que nos ha ido lastrando a lo largo de la temporada, y cómo van esos preparativos para un encuentro que es vital, que es la última final que tenemos ya esta temporada.
4: Bueno, pues un poco de lo mismo, en la misma línea, sí, que nos está pasando toda la jornada. Igual recuperamos gente, lesionados, sancionados, pero ahora volvemos a tener otra gente lesionada, sancionada, y bueno, pues con los que estemos, pues a ir a sumar los tres puntos si es posible, y que seguro que sí que es posible, y bueno, pues con los que estemos lo jugaremos a lo que estamos haciendo ahora, que es ir a por los tres puntos y ser un equipo competitivo y bueno, intentar no conseguir la salvación, que yo creo que no la merece.
0: Con los que estemos a conseguir la salvación, con eso me quedo, entrenador. Garri, como siempre, un placer charlar contigo, enhorabuena, reiteros, enhorabuena por esa victoria, y esperemos que vaya bien esta semanita de preparación para ese encuentro contra el castellonense. Muchas gracias.
4: Gracias a ti, Tomás, un abrazo grande.
5: ¿Estás pensando a cambiar de coche? Arriba la 13ª edició de la Fira del Motor de Gandia. Del 8 al 10 de maig, més de 20.000 metres quadrats d'exposició amb 32 expositors de les millors marques i més de 700 vehicles. Turismes industrials, comercials lleugers, motocicletes, cotxes d'ocasió, vehicles de quilòmetre zero, t'estan esperant a la Fira del Motor de Gandia. Ajuntament de Gandia.
6: No és cosa de niños ni és cosa de viejos. El deporte rey es corazón d'obrero.
0: Iniciem més i iniciem per a tancar el nostre cert deportiu Santinyent, la Vall d'Albaida, la nostra secció d'opinió, per xerrar un poquet, per a desconnectar un poc i, com no, contar les sensacions que deixa sobretot aquest derbi de la Vall d'Albaida amb aquest resultat favorable per a la Geneta. Va guanyar per 2-1 a Lontinyent 1931. Bueno, la Geneta com a tal continua en aquest perill, però sí que de veres que aquest mestres li ha donat un alè brutal de cara a aquesta última jornada de competició davant el que és ja campió de Lliga i nou equip de Segona Federació. Qui ens ho anava a dir fa uns anys? El castellonense. Reiterem i enhorabona al conjunt d'Iñaki Rodríguez. Però bueno, si ens centrem en la nostra comarca, la Geneta va guanyar 2-1 en un principi de partit espectacular. En els primers 20 minuts ja anava guanyant 2-0. Lontinyent va voler reaccionar i va estar prop d'aconseguir aquest empat. No obstant això, el conjunt de Roberto Bas es torna de 8 al Clariano de cara a este pròxim partit, esta última jornada de competició, que ens s'enfronta a un Llevant B que està jugant-se, per a ser clars, ser segon o ser tercer en la classificació. Pel que fa a la Geneta, jugarà en casa del líder, com us contava, davant el castellonense. Anem a veure qüestions, anem a xerrar un poquet de com estan les coses, sobretot un poquet més calmat absolutament tot, molt tranquil·let, però per desgràcia, la veritat, que tot estigui tranquil no és una molt bona senyal. Però bueno, saludem a la veu de Javi Richard, que ja ens escolta. Hola, Javi, què tal, com estàs?
7: Què tal? Bona vesprada, Tomàs.
0: Bueno, Javi, jo tinc una sensació com per part de l'Ontinyent d'eixe 8, per part de la Geneta d'esperar a veure què passa en eixe partit davant del castellonense, però, ostres, no sé com ho notes tu, però està sent molt raro, no?, este final de temporada, sobretot pel fet de que quasi tot està decidit ja.
7: Sí, a veure, al final les opcions arribaven sempre per a estar en l'última jornada en, precisament en això, no? En opcions d'optar a algo, però s'ha acabat tot tan pronte que crec que ens deixa tots una sensació un poc decebedora de lo que ha sigut el final de temporada, no? Perquè havia sigut una campanya molt emocionant, en duels molt importants i entretinguts, en moments de la temporada en la que ens havien pogut il·lusionar, però clar, el final ha sigut un poc amarg, no? Per a lo que havia sigut tot l'any en general. I és que pràcticament ara mateixa en ningun joc de la taula, ni per el lideratge, ni per el playoff, ni per el descens, pràcticament ningú se juga a res. O sigui, la Geneta, bueno, millor dit, l'Alzira necessita un miracle per a que baixi la Geneta, sí, i se salve l'Alzira, i per la zona de playoff no n'hi ha res a dir, així que s'ha acabat massa pronte la temporada.
0: S'ha acabat molt, molt pronte, i crec que les conclusions són clares i directes, i crec que sorpreses no hi ha hagut cap, excepte que l'Ontinyent no estigui en aquesta promoció d'ascens. I és que sóc totalment clar i me sorprèn molt encara aquesta situació i com hem quedat al final en aquesta classificació. Ha faltat un partit, faltaria més. No està clar que aquestes valoracions encara es faltarà una setmaneta per esperar, però clar està que tot s'ha decidit molt, molt pront. Bueno, Javi, del castellonense, just campió, crec que coincidim en això, i per ara eixe Utiel, sí, i Recambios Colón com a equips ja de Lliga Comunitat, crec que també podem coincidir en aquesta valoració de que han sigut amb dos els equips més fluixos de la categoria, i si sumem a l'Alzira, doncs també ho podem afegir.
7: Sí, totalment. Al final el castellonense ha sigut indiscutiblement durant tota la temporada el millor equip d'esta tercera, sí, federació. El Llevant ha sigut l'únic, a pesar de que ara està tercer, que li ha pogut seguir l'estela, però s'ha caigut les dues últimes jornades, i per a mi el castellonense és que estava clar que anava a ser el campió, a pesar de que ha volgut apurar massa en les massa últimes jornades, precisament per aquest partit contra l'Ontinyent, i en la part baixa el Recambios Colón, com era evident, ja era impossible. I el cas de l'Utiel sí que me sorprèn un poc més, perquè les dues últimes temporades venia fent play-off,
0: sí,
7: i bueno, ha sigut una llàstima, perquè era un club en el que també l'Ontinyent ha tingut una molt bona relació, sí, una espècie d'agermanament en esta tercera, per tot el que va passar en la Dana. I el cas de l'Alzira també és molt sorprenent, perquè al final és un equip que té la possibilitat de baixar dos anys seguits, o sigui que la temporada passada venia de segona ref. Per tant, és que esta lliga no te pots descuidar, dona igual qui sigues, que al final els resultats te posen en el teu lloc.
0: I el nom que tingues, i el nom que tingues, és que a mi em veig al cap,
7: clar,
0: perquè, clar, del castellonense, bueno, sabem de la trajectòria, sabem de tots els anys, sobretot de l'any passat, que es va quedar a dos penals de pujar de categoria, però estem parlant d'un municipi menut de la Ribera Alta, després estem parlant d'un històric com és l'Utiel, d'un equip que sempre ha estat ahí com és el Recambios Colón, i, ostres, estem parlant d'un equip com és l'Alzira. A mi lo dels noms en sorprèn moltíssim, perquè al cap i a la fi els noms poden ser molt importants, et poden donar molta història, però sí que és de veres que és el que comentaves tu, que això ja que traslladaron en punts, i que una temporada és molt llarga, i si no es fan els deures a les primeres de canvi, te pots clavar en un problema molt greu, i és el que li està parlant, per exemple, al conjunt de l'Alzira, perquè a mi aquesta sensació, doncs, tan ruïna que em deixa que un equip d'aquest tipus baixi dues categories dos anys consecutius, doncs és algo que no esperem, i sobretot relacionat, per exemple, amb equips com l'Ontinyent, que han estat equips que han estat tota la vida i dalt, en jocs privilegiats, ja siga de la segona B en el seu temps, de la tercera divisió, de la tercera federació. Sí que és de veres que sorprèn, i no para de sorprendre, sobretot el futbol i sobretot, doncs, lo capritxosa que és la pilota moltes voltes, Javi.
7: Sí, per això diem moltes vegades que des de la visió que tenim a Ontinyent s'ha de valorar també lo que tenim, no? Perquè mirem, per exemple, els rivals històrics que ha tingut l'Ontinyent durant tota la vida, els equips més forts de la nostra contorna. L'únic que està per damunt és l'Alcoià, que la passada temporada va estar a punt de desaparèixer, sí, però després comparem l'Alzira, que va baixar pràcticament a Lliga Comunitat, el Gandia está en primera federació, que és, bueno, com primera regional, sí, i que, bueno, està per a pujar a la Lliga Comunitat, però són dos categories de diferència. L'Olímpic també està en Lliga Comunitat, o sigui que al final la diferència, jo crec que s'ha de valorar també lo que podem tindre ara mateixa després, sí, de lo que s'ha patit, i al final és lo que jo pense de valorar lo que tenim. La Geneta també ara ja està en una situació complicada. Al final els resultats i la història també posen a cadascú en un lloc, i l'Ontinyent jo crec que està ahí per la massa social que té, i que els noms i la solera que té un club també és molt important, tot i que no ho és tot, perquè, com per exemple l'Alzira, pues este any està abocat al descens.
0: Totalment, Javi, crec que això és una conclusió molt important, i també volia arribar a això, que moltes vegades no apreciem el que tenim, encara que moltes voltes, i crec que és algo habitual, i tots i totes tenim això dins del cor i dels nostres pensaments. Som, com sempre, exigents en categories d'aquest tipus, i com no, en un esport moltes voltes cal ser exigent, i això és una data important i un sentiment molt, molt important en el dia rere dia. Bueno, la setmana que ve, Javi, ja fem tu i jo un poc de xerraeta, contem un poc les coses, i si vols ja fem un poc de valoració i de balanç de la temporada després d'un partit que ens ha deixat molt poques notes, excepte eixa quasi salvació de la Geneta, encara que tindrà que lluitar este cap de setmana davant del castellonense. Javi, un plaer parlar amb tu, i la setmana que ve ja, doncs sí que es pugem al púlpit per una forma, ja es posem davant el jutge per a comentar eixa balanç de la temporada. Gràcies.
7: Molt bé, Tomàs, ja parlem la setmana que ve. Un abraç.
0: I arriba el moment d'acomiadar-nos, com sempre, donar-vos les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Avui sí que tenim hora 25 de Porter, així que us espere a les 9:10.

0: Hola, què tal? Molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a Hora 25 de Portes, així a Ràdio Ontinyent, així a la SER en aquesta jornada de dilluns. Avui és 4 de maig i és un dilluns molt especial. Estem molt contents, sobretot en el panorama poliesportiu. Perquè avui començarà aquest espai de 10 minutets, on a les 9 de la nit fem un repàs a tot el que és notícia a la Vall d'Albaida, contant-los que Laura Bordera, esportista ontinyentina, s'ha proclamat este cap de setmana campiona d'Europa de marxa nòrdica a Catània, a Itàlia. Enhorabona. Però també estem d'enhorabona, valga la redundància, perquè en l'àmbit de les curses d'obstacles, les OCR, José Vila ha aconseguit el títol de campió d'Espanya en categoria èlit, mentre que Amador Martínez s'ha coronat campió d'Espanya OCR en la categoria Màster 55. Què passada, la veritat. Enhorabona als tres esportistes ontinyentins que, ostres, posen en el mapa nacional i internacional el nom d'Ontinyent, les seues disciplines esportives. Meravellós. Anirem contant-los més notícies i parlarem amb ells, per descomptat, en el nostre espai de les 3 i 20, en el Ser Deportiu Ontinyent a la Vall d'Albaida. Així comencem este dilluns, o també cal contar-los aquesta victòria en el derbi de la Vall d'Albaida de la Geneta 2-1, front a l'Ontinyent 1931 i en el que reprèn la competició en moltes competicions i en moltes divisions, perquè arriben cada setmana d'últimes jornades i també de partits decisius pel que fa als interessos dels equips de la Vall d'Albaida. Agafem aire i us conte més coses.
1: Este dijous 7 de maig tens una cita amb els Premis Roure Valencià de Compromís per Ontinyent. Enguany reconeixem a
2: Famílies pel Valencià, l'Associació de Famílies del Col·legi Lluís Vives i la Coordinadora de Pensionistes de la Vall d'Albaida.
1: Serà un acte obert al públic, presentat per l'actriu Beatriu Casanova i amb música a càrrec dels joves Sofia Salido i Marcos Terol.
2: En finalitzar, gaudirem d'una picadeta de productes locals. Comptarem amb la participació d'Àgueda Micó, diputada al Congrés,
1: Jesús Pla i Gerard Fullana, diputats a les Corts,
2: Dolors Gimeno, portaveu a la Diputació,
1: i Nico Calabuig, portaveu a l'Ajuntament d'Ontinyent.
2: Esperem en els Premis Roure Valencià de Compromís per Ontinyent.
1: El 7 de maig, a les 7 de la vesprada, al Centre Cultural Caixa Ontinyent.
2: No t'ho perdes!
3: Siguen las ofertas al límite en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389 €. Dormitorio de matrimonio 449 €. Conjunto de sofás 419 €. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.